0: de la CB300 a l'altura de la localitat de Massamagrell. Posteriorment, els professors s'han mobilitzat en massa per a dificultar la circulació de l'entrada a la ciutat de València mitjançant la UB21. La ronda de la Universitat de València també ha patit greus retencions de trànsit que han afectat a la circulació vial. Amb aquests actes de protesta, el professorat vol pressionar a la Conselleria d'Educació per aconseguir, diuen, un acord digne. I a les 11:30 del matí, en Ribarroja, la comissionada per a la reconstrucció, Zulima Pérez, té previst visitar les obres del barranc del Pollo executades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com els treballs que s'han dut a terme en el barranc de Posalet. I efectius de bombers de Castelló han reprès este matí la cerca d'un home que va ser vist per última vegada ahir de vesprada a la platja de la Torre, en la localitat castellonenca d'Almassora. El Consorci de Castelló, en coordinació amb Salvament Marítim, han apuntat que una embarcació de rescat s'ha dirigit a la zona de cerca assignada i un equip de bombers va revisar tota la costa i la zona d'Espigons. Una cerca que va ser suspesa a nit a causa de la falta de visibilitat i després de no haver trobat cap indici de la persona que està desapareguda. També els contem que la Guàrdia Civil ha esclarit una estafa comesa contra un veí de la província de València, víctima d'un frau en intentar adquirir per internet un producte electrònic de segona mà. La víctima va efectuar dos transferències bancàries per un import de 2.000 euros.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Vamos con todos ustedes en más de uno, Safor Baidina. Nos vamos a trasladar hasta la Font de Carròs. Ya tenían ganas de hablar con el alcalde, con Pablo Puig. Pablo, benvingut. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros, siempre por cuidar, ¿eh? Se faltaba ahí, sí.
0: Pero a res, si ya te tiraban de menos, y digo, ya toca hablar de la Font de Carròs. Apropa l'estiu. Tenim també ganes de saber pues, tota aquesta programació cultural que esteu desenvolupant i també eixe any Carròs, no? Que nosaltres des d'Onda Cero Gandia vam estar presents en eixa presentació i la veritat que està sent tot un èxit, no, Pablo?
1: Així és la veritat que ja el dic, el que és el grup no, de treball que ha estat muntant i preparant i actualitzant no, totes les activitats que s'han programat per a este 2026, pues crec que un èxit de participació, ja el dic, n'hi ha moltíssimes activitats diverses, no? Per exemple, esta setmana vam tindre pues, un taller de cuina no, per a gent adulta, per a lo que són les carrossines i per a que els ensenyin a fer-les, que al final, pues ja el dic, no, conforme van explicar en desembre l'any Carròs el que consistia, pues un poc intentàvem abarcar molts àmbits d'actuació i sobretot que es coneguera la figura, no, de qui va ser, no, la importància que va tindre per al poble que coneguem avui en dia, no, per a la Font de 2026, no, qui va ser aquella persona i sobretot, i crec que el més important era que volíem deixar empremta i que algunes de les coses, no, com en aquest cas el tema de puga ser gastronomia o puga ser música o puga ser pues, les escultures que en breu pues, també hem dedicat i posarem al poble a la figura de no, en aquest cas en commemoració de 700 anys, pues, es queden per a molts anys, no? Es queden per a quedar-se. Així que pues, ahir anem preparant, com bé diu.
0: Sens dubte, magnífica acollida la que està tinguent, per això ampla programació que s'està celebrant al llarg d'aquest any. De fet, cal recordar una de les activitats en el marc d'aquests 700 anys d'en Carròs és la presentació del llibre El senyor del Rebollet, de Carròs.
1: Que, molt bé, veritat, que tindrà la setmana que ve, molt bé. Tindrem ja presentació en la Biblioteca Municipal. I ja el dic, és una de les no, conforme he comentat abans, de les coses, que és a dir, que volem coses que la gent puga conèixer la figura de qui va ser, no? Eixa persona que era net de Carròs, el que va ajudar, no? Que va combatir en Jaume I, en el rei Jaume I, per a conquerir València, i pues, què va fer, no? Eixa figura que va ser i sobretot quina importància va tindre per al nostre poble. I en això, no? en eixa novel·la, en eixe llibre que s'ha recopilat tota la informació, pues es donarà a conèixer, no? La setmana que ve donarà a conèixer que ha fet en aquest cas Paco Peiró, que és veí del poble i que ja ha escrit diversos llibres sobre, en aquest cas, diverses coses del poble, pues, vàrem pensar pues, que fora ell que en tota la documentació històrica que teníem qui arreplegarà aquesta informació i estiguera en aquest llibre que es presentarà la setmana que ve.
0: Pablo, d'altra banda, arriba una nova edició dels pressupostos participatius i m'agrada parlar molt dels pressupostos participatius perquè les propostes, no, moltes vegades van des dels més menuts fins als més majors, no? Jo penso que és un llibre obert el que podem trobar als pressupostos participatius i s'ha convocat una nova edició, no?
1: Així és, estem ara en el procés este d'elaboració de tot, no? Hem fet la primera fase, que era la recollida de propostes, i ara anem a obrir, ja perquè la gent del poble, no? Majors de 16 anys que estiguin empadronats en el poble, pues puguem votar d'eixes, crec que són 10 propostes que al final, així després de la primera, anem a dir, fem un primer filtro que és la part tècnica, no? Com que totes les propostes que s'han fet compleixen els requisits, no? Perquè al final hi ha unes bases que han de complir, bases mínimes dels pressupostos participatius, primer en el tema de la inversió, que no pot superar els 20.000 euros, i segon, que ha de ser inversió, és a dir, no pot ser utilitzat en altra cosa. Val? Entonces, per això dic que és molt important el tema dels pressupostos participatius per a nosaltres, perquè no solament i si hi ha una proposta que serà que s'executarà durant l'exercici 2027, sinó que també ens dona a nosaltres pues, una informació de quines són les preferències que la gent del poble que ha volgut, no? Veïnes i veïns del poble que han volgut participar, pues, nosaltres també les puguem utilitzar per a altres subvencions o per a altres ajudes o per a altres inversions que pugui fer el municipi. És a dir, moltes de les propostes que han eixit no guanyadores, però sí que han eixit en aquests pressupostos participatius, doncs a poc a poc l'Ajuntament també ha anat executant-ne, no? Per exemple, jo sé que l'any passat o l'altre va eixir el tema de la, no? De la llar de jubilats, els pensionistes que volien, doncs mira, este any, ja el dic, si no passa res, en breu començaran l'actuació del canvi de la porta que volien automàtica i de la millora de l'accessibilitat en els servicis de la llar de jubilats i doncs abans d'octubre, si no passa res, estarà executada. Ja el dic que la gent, jo per això sempre dic, encara que la vostra proposta probablement tu cregues que no sigui la guanyadora, no vol dir que no s'execute per una altra instància o per una altra forma. Entonces, per a nosaltres és una manera d'escoltar, no? Que al final jo crec que la importància de la política, no? De responsables públics és escoltar a les persones a les que ens dediquem, no? I en aquest cas nosaltres ens dediquem al municipi, no? En aquest cas, l'alcaldia o regidor de la Font d'en Carròs, i això és el que nosaltres intentem, no? El recollir tota aquesta informació, gestionar-la i després pues, intentar executar-la pues, en funció de les possibilitats que tinc el municipi.
0: Una altra de les accions també del vostre govern, Pablo, penso que molt important, és que s'està elaborant, no?, aquest tercer pla d'igualtat municipal. Penso que és una iniciativa molt important, que com estem comentant, ho vareu posar vosaltres en marxa des de l'actual executiu municipal, no? I entenem que era per al municipi també, no? Per a defensar, pues, bueno, sobretot aquesta igualtat entre persones.
1: Sí, ja el dic, el primer pla d'igualtat es va aprovar, si no m'enganyo, en el 2017, és a dir, fa 9 anys, i ara anem ja per el tercer pla d'igualtat, que normalment solen ser una durada aproximada d'uns 4 anys, 4 anys i algo, cada un dels plans d'igualtat, i al final el que intentem, primer és fer una radiografia inicial de lo que és la societat, no? En aquest cas de lo que és el poble de la Font, i es marquen unes actuacions que van encaminar sempre a traslladar aquesta igualtat en cadascun dels àmbits del municipi, no? Siga l'àmbit cultural, siga l'àmbit esportiu, i tot això pues, nosaltres ho intentem incorporar en totes les accions que des de l'Ajuntament els proponen. I sobretot, pues, ja el dic, la importància del pla d'igualtat és que sempre rep informació de gent externa de l'Ajuntament. Per a què? Per a poder anar executant totes aquestes activitats durant els anys que estigui en vigor aquest pla d'igualtat, per tal de que la igualtat siga una manera de viure, una manera de viure en el dia a dia, és a dir, que la gent ho trobi com algo natural i normal, que és el que hauria de ser. Llavors, pues, tot aquest pla d'igualtat que ara el tenim en exposició pública perquè es puguen fer aportacions de la gent que consideri, pues, després s'incorporen i després pues, nosaltres com a responsables públics pues, hem d'intentar que siga, no, pues, com un llibre obligatori per a complir en el nostre dia a dia.
0: Sens dubte, Pablo, perquè aquest pla d'igualtat, com dèiem, sobretot té com a objectiu vetllar per evitar, no, eixa discriminació, no, com dèiem, i sobretot per eixa igualtat tan necessària a una societat actual que no s'entén, no? Que encara continua respectant-se eixa igualtat entre les persones.
1: Sí, ja el dic, nosaltres des d'un primer moment, ja el primer es va aprovar en el 2017 i jo crec que el primer govern nostre va començar en el 15 i jo crec que eren les pautes primordials que teníem i que hem intentat marcar sempre, és a dir, primer la no discriminació i al final la igualtat entre persones, entre homes i dones, és a dir, així no s'ha discriminat mai i totes les polítiques i totes les activitats que hem intentat fer des de l'Ajuntament i al final ja no és només fer-les, sinó és reeducar a la societat per a que pense en igualtat, visca en igualtat, és a dir, qualsevol cosa que vega I no s'ha de veure la igualtat com una cosa negativa, al contrari, s'ha de veure com una cosa positiva, és a dir, perquè qualsevol persona, sigui un home o sigui una dona, qualsevol activitat que es pugui fer des de l'Ajuntament o es pugui promoure en el dia a dia de lo que passa dins del poble, sigui una cosa normal. I no, lo que no ha de ser normal és que no, tu perquè sigues dona, tu, no, això no ho pots fer. No, a dir, això ho podem fer qualsevol persona que, seu, que pugui tindre aquesta meta i que ho vulgui fer, té el mateix dret, siga home o siga dona. I jo crec que aquesta premissa que hem portat i portem a terme i continuarem duent a terme en aquests tres anys i continuem governant en el municipi, pues és la que hem de portar a la fi, és a dir, perquè moltes vegades, bueno, sobretot ja en un àmbit més més ampli, no? No tant com pugui ser el local, sempre es veu la igualtat com algo negatiu. És al revés, és algo positiu perquè es veu que qualsevol persona, en independència del seu gènere, pot fer-ho, perquè al final el límit s'ha de posar en la pròpia persona, no ha de ser ningú extern en què li limite ninguna de les accions que pugui fer en el seu transcurs de la seva vida. Jo crec que davant d'aquesta premissa pues hem d'anar treballant i sobretot conscienciant i reeducant a les persones.
0: Totalment, Pablo. A nivell d'obres, anem a parlar d'obres perquè la Font de Carròs és un poble molt actiu, sempre està d'obres, veritat, per a recuperar patrimoni, per a, sobretot per al manteniment dels carrers. Ara, en què esteu treballant, Pablo?
1: Pues mira, estem treballant i des d'ací vull demanar disculpes a la gent perquè, clar, el problema normalment de les obres, quin és? Pues el problema de les obres és les molèsties durant les obres i al final pues això és la primera disculpa perquè estem treballant, tenim dues actuacions fortes, bueno, una és la més forta, que és sobretot més visual, que és la continuació de tota la renovació integral de dos trams del carrer Cervantes, que es varen començar a primers de maig i està previst que acaben el 31 de juliol perquè és un carrer principal del poble i, com bé sabem, en el mes d'agost tenim les festes i per ahí passen els moros i cristians i passen les processons, així que sí o sí el 31 de juliol aquesta carrer ha d'estar acabat i preparat per al seu pas per totes les persones, així que ahí estan a tope l'empresa per executar-ho i sobretot complir els terminis que estan en l'adjudicació. I després pues, també estem acabant ara, que això també pues, estem fent una renovació i un canvi de tots els comptadors de l'aigua del poble i pues, bueno, en algunes zones estem posant com un tipus de comptadors específics per al tema de són comptadors intel·ligents, estos que després la gent podrà consultar i fer-se pues, bueno, al final això lo que millora sobretot respecte a la millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable és que en el moment en què n'hi haga una fuga, no? És que n'hi haga un consum considerable, pues això vota. I llavors ja pots evitar, bueno, pots intentar evitar i sobretot buscar i resoldre el problema més prompte, no? Que això és moltes voltes que la gent només s'entera quan li arriba la factura. Llavors, pues, això és una altra manera d'agilitzar, facilitar i sobretot, i jo crec que al final és la primordial i sobretot ara que ve la calor, l'estiu, i que normalment en algunes zones pues, tenen limitacions de l'accés a l'aigua, el que millorem i tinguem una millor eficiència el que és la xarxa d'aigua potable. Aquestes dos són les dues actuacions més fortes que estem intentant acabar ara, perquè ve l'estiu i a més d'agost ha de parar, hem de fer una xicoteta actuació als veïns de Tossal Gros també, que estem fent i estem canviant també en la urbanització Panorama. Estem instal·lant l'aigua perquè allí està venent l'aigua en precari. És una actuació que també es va començar i que esperem que al llarg d'aquest mes de juny es pugui actualitzar, no, a finalitzar aquesta actuació. Ja dic que aquestes són les actuacions fortes que estem fent, que ja dic que la idea és que el 31 de juliol estiguin totes tancades i ja la resta pues, començaríem a partir de setembre a continuar A tope, com sempre, que tenim ahir molts projectes pendents del tema de la coberta de la graderia, que esperem a final d'any fer-la. El casal jove, que hem anat ja esta setmana, i si no passa res, el primer acte allí es podrà celebrar el 18 de juny. Així que ja dic que anem, pues, això, anem acabant actuacions, pues ja, pues, utilitzar-les, no? Al final, fent ús d'elles, la gent, i preparant ja actuacions noves, pues estem a veure si podem fer algo en la plaça de Xorro, no? Fer una rehabilitació integral, que això ja seria més de cara al 2027, a veure si al final entre les tres administracions, la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament, pues podem fer front a aquest milió d'euros que val per aquesta rehabilitació integral de la plaça de Xorro. I ja dic, i sense parar de pensar cosetes, però ahir tenim el tema del centre de dia, que pues, anem a fer la redacció del projecte, i a veure si l'any que ve me la subvenciona a la conselleria per fer aquest centre de dia tan demandat per la població. I, pues, bueno, com diu aquell, un ETC, ETC, ETC de projectes que poquet a poquet hem d'anar ja preparant i sense parar, perquè si qui para no va, així que nosaltres no anem a parar.
0: Sens dubte. Per tant, com es presenta l'estiu, Pablo?
1: Perquè... L'estiu... dime, disculpa.
0: Sí, perquè anava a dir-te, l'estiu arriba molta programació cultural. Esteu ahí ja, entenc que ultimant tots els detalls de les festes patronals, de les festes de moros i cristians. Com es presenta tot l'estiu?
1: Tot, a tot, ja el dic, per una part que acabem de parlar del tema obres, culturalment, pues, ja ho saps, pues, en breu, la setmana que ve tenim pues, festetes de barri, que és el que sigui el poble, pues, són dos festetes de barri, una, bueno, feien tres, ara se'n fan només dos, tenim Sant Antoni de Pàdua, que el cap de setmana 13 i 14 de juny, que aquest cap de setmana també, si no passa res, hem acabat de preparar tot el manteniment i neteja de la piscina municipal i s'obriran les portes també ja per fi de la piscina municipal. Després tenim, pues, ja dic, programació diversa en activitats que seran en la pròpia piscina municipal. Continuarem algunes activitats per el tema dels 700 anys d'en Carròs, no? Un dels concerts que farà la colla de Dolçainers i Tabaletes, crec que és el diumenge 14 de juny per la vesprada, crec que és en la plaça dels Xorros davant de l'Ajuntament, es farà allí fora també que és de la colla de Dolçainers i Tabaletes de la Safora, així que venen a actuar a la font, i ja dic que anem programant, i sobretot, pues, ja saps que la part estrella, pues, són cap de setmana de 15, 16 i 17, crec que és, de moros i cristians, i després, pues, festes locals que van la setmana després. Així que rematant i tancant els últims flecos perquè estiga tot a ordre del dia, i mentre arriba aquesta data, pues continuar fent un poc de tot, que és el que ens agrada, no? Així que, imagina't, i també no vull deixar-me Sant Domènec, no? El cap de setmana, el primer cap de setmana d'agost, que tenim Sant Domènec també en el barri de Sant Domènec, a la part alta del municipi, pues que també tenim festeta de barri. Entonces, un no parar, i si és no parar, però bueno, molt content de, sobretot de la participació, perquè això sense les associacions locals, com sempre dic, no es podrien fer moltes de les coses que fem.
0: Sens dubte, Pablo, aquest any els moros i cristians també es presenten sempre amb moltes novetats, veritat, per les diferents capitanies. Aquest any, de qui és el torn?
1: Este any toca Corsaris del Mediterrani, que és la primera vegada, perquè esta comparsa és comparsa cristiana, es va constituir l'any de pandèmia, l'any anterior, perdona, de pandèmia, i el primer any que havien d'eixir era el de pandèmia. Al retrasar-se dos anys, que el 2020 i 2021 no es va fer, pues clar, a ells els ha tocat retrasar-se, i este any és el primer any que van a fer capitania. Sí. Així que anem a veure, no?, Corsaris del Mediterrani, a veure quin, bueno, segur que ens van sorprendre, pues, perquè al final, pues, són trajes xulíssims, seguríssim, color va haver, pólvora, algo també n'hi haurà per ahir, segur i seguríssim, i després, pues, alguna sorpresa, que com sempre no me la conten ni a mi, perquè al final, pues, són com tots, i volen que sigui sorpresa, a mi a vegades me s'escapen moltes coses, entonces, el millor és no contar-li a Pablo. Així que algo tindré segur, seguríssim. Per ahir.
0: Segur que sí, Pablo. Abans de posar el punt final a l'entrevista, quin missatge t'agradaria compartir amb els nostres oients al respecte de tot el que hem parlat?
1: Sí, la veritat que des de micròfons que em permetiu, com sempre, és d'altaveu a la societat, als veïnes i veïns dels pobles de la Font i sobretot de pobles del voltant. Jo primer sempre, saps que intento ser una persona superpositiva, no? I este any, pues, com veig que les coses van així bé, no? Personalment i professionalment també no em queixo, i ja el dic, que com tinc aquesta sort i sempre dono gràcies a tot el que tinc, perquè pues, a lo millor el meu ha guanyat, però bueno, és que tinc tanta sort de tindre tanta gent vàlida al meu costat, aquest recolzament de tot, pues, jo sempre dic que disfrute la gent del moment, és a dir, que disfrute el moment i que millor moment que vindre a la Font és disfrutar de la Font. Així que jo ahir vaig a calçar, nosaltres en aquests 700 anys, pues, jo convido, no, a tota la gent que us està escoltant a que vinguin a la Font, disfruten amb nosaltres, coneguen els diferents punts de la Font, sobretot els punts importants que tenim on mostrem la figura de qui va ser Carròs, no? En el poble, que si tenen gana ara, sí que és veritat que d'estiu ja comença a fer calor, però bueno, que la visita al castell, no? En tota aquesta rehabilitació que ja portem fent, és un goig, no? El veure el que n'hi havia fa 10 anys a el que tenim ara, pues jo crec que és un goig. Si no té ganes de fer una passejadeta, tenim les sendes que són una meravella, el parc de la Plana en totes les instal·lacions esportives, i ara que anem a obrir la piscina, pues per anar a passar un cap de setmana, un dia en la família, jo crec que també és perfecta, i sobretot si vol algo de història, pues, una visita a tota la part del casc antic, o podem intentar parlar en l'oficina de turisme per fer una visita al pastor, que no ens oblidem, Casa de la Paraula, que també la tenim ahir, també és un llegat que nosaltres, pues, deixem pel poble, també en estos temps, pues, jo el que vos diga, tenim de tot, i tens ganes de menjar, n'hi ha en vos bars i restaurants per fer-te una bona cerveseta i per fer-te una bona picaeta i per fer-te una bona paella en arròs i salva i carxofa, si no té gana, pues jo que vos que el diga, pues estic en el rovell de l'ou, i doncs pues, convide a tota la gent que si té ganes de vindre. Nosaltres som una societat, un poble hospitalari, i que de segur que si uno va, repetir.
0: Segur que sí, Pablo, nosaltres repetim. Així que nosaltres convidem els oients, com diu Pablo, a que s'apropen a la Font d'en Carròs aquest estiu, a que gaudisquen, com no, del gran ambient que es viu allí en aquest poble, l'interior, sobretot gaudir d'aquest any Carròs, que estan fent multitud d'activitats, i després, com no, d'aixòs moros i cristians i de les festes patronals on li posen tanta estima. Així que, Pablo, moltíssimes gràcies, ja anem parlant, perquè arriba l'estiu, com diguem, i a nosaltres ens agrada seguir aprofundint de la Font d'en Carròs i de les seues festes. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, com sempre, a vosaltres. Jo sabeu que esteu convidats, i bueno, ja més avant parlarem un poc més de lo que és tota la programació que tenim preparada.
0: Efectivament, no ho he intentat perquè jo sé que esperes que estiga tota i no me la vols desvelar, has vist, t'has respetat, però efectivament.
1: No, molt bé, jo sempre t'ho agraïs, no? Eixa estima i aquest respecte que has tingut per la Font i sobretot la meva persona. I res, així anava, doncs mira, l'excusa perfecta per a
0: tornar a parlar.
1: En unes setmanetes tornem a parlar.
0: Gràcies, Pablo, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Jessica. Adéu.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot encaixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno con Jessica Cánovas.
2: ¡Hola!

0: Una i nou minuts i seguim a Cimes de Unos a Forba i Digna en este divendres, en este 5 de juny. Ara en seguida continuarem en el contingut que ha deixat preparat la nostra companya Jessica Canovas. Però, torna, després d'unes setmanetes de KitKat, de Paronet, el Marquès a Concerts. I torna demà dissabte en Quico Veneno. Eudald, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Ivan. Efectivament, han tingut un paronet d'unes setmanetes per que tot el món descansi, inclús nosaltres, i ara este dissabte ja reprenem el Marquès a Concerts, ja la recta final del cicle.
0: Exacte, últims tres concerts que queden demà, la setmana que ve i la pròxima. Quico Veneno, què dir d'este monstru, no?
1: Home, si és per com ha anat la venda d'entrades, diguem que continua sent un monstru, perquè ja fa temps que es van acabar les entrades, afortunadament per als qui la tenen i desafortunadament per a la gent que no ha pogut obtindre. Nosaltres ja, tu saps que avisem en temps,
0: sí,
1: de que la gent que estigui interessada,
0: que s'espavilen, lo que sempre diguem,
1: les seues entrades, i malauradament el que s'ha quedat fora, pues mira, pues una altra vegada serà, però sí que la veritat és que n'hi ha molta expectativa en el concert de Quico Veneno, i també em consta, saps, que té molta gana de tornar a Gandia. Ja és la tercera vegada que ve en tota la singladura de Marquès a Concerts, i bueno, supersatisfet de l'èxit.
0: Pues és demà dissabte, com estàvem dient, a les 9 i mitja, vamos, a l'hora de sempre,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: com estaves dient tu, el que diga puc anar, no.
1: No, ja no, ja està, ja, vamos, absolutament impossible.
0: A més,
1: sí, hi ha que tindre en compte que en este concert, excepcionalment, el concert serà, diguem, amb la gent sentada, perquè ha sigut un desig express de Quico Veneno, de que el concert és, diguem, té un concepte com molt més teatral, és a dir, molt més de disfrutar de l'artista sobre l'escenari, i aleshores, pues, bueno, la part de baix del jardí estarà amb cadires, a la qual cosa l'aforament es redueix una miqueta, no massa, perquè estem parlant de 650 entrades, que és, per a nosaltres ja és un èxit, i em consta que si n'haverem tingut moltíssimes més, les haverem venut, perquè ja dic, la demanda ha sigut extraordinària.
0: Pues sí, bueno, 600 cadires no són poques, eh?
1: No són poques,
0: no són poques, precisament. Però clar, al estar sentats, pues, home, també jo crec que és una altra manera de disfrutar de la música, més tranquil·la, més pausada, que també està prou bé, la veritat.
1: Home, això ho diu molt a favor de l'artista.
0: Exacte,
1: en el sentit de que, bueno, pues ha preparat un espectacle un poc diferent. Jo m'imagine que al final acabarà tot el món ballant, que és lo habitual,
0: sí,
1: però en principi, pues, bueno, té, diguem, una cadència el concert d'anar un poc de més tranquil·let allà, vamos, la explosivitat que espere que siga el final del concert.
0: Pues sí, demà dissabte, com estic dient, 9:30 en la Casa de la Marquesa. Sold out, entrades exaurides, no...
1: Exaurides, totalment.
0: Sí, vull dir que el que encara diga n'hi ha entrades, ja li estem avisant de que no. Eudald, farà unes setmanetes, o Funquillo, com va anar la cosa?
1: Bueno, pues extraordinàriament bé, la veritat, i això no és passió que uno té, sinó és... Són pocs comentaris dels testimonis de la gent que va anar. Des del primer moment, des del minut 1 que diuen ara, des del primer moment la veritat és que va ser una cosa explosiva, de ritme, de lo a gust que estaven els músics, del públic, també la sinergia que hi havia. La veritat és que per a mi va ser una sorpresa, per a mi i també per als artistes, va ser una sorpresa absolutament agradable el concert tan magnífic que vam poder escoltar en el dia de Funquillo.
0: Pues sí, ja fa unes setmanetes, perquè com diuen, han fet este paronet, va ser el 16 de maig, farà...
1: Sí, però encara se'n recordem.
0: Sí, sí, no, sí, sí.
1: I la gent encara para pel carrer i et diu que, bueno, que va estar molt bé i tal, i ahir també vam estar a punt d'acabar-les, perquè crec que van faltar 20 o 30 entrades per a fer el sold out, però bueno, ahir sí que vam poder complaure a tota la gent.
0: Pues sí, la veritat, una molt bona notícia.
1: I aprofite per als pròxims concerts.
0: Sí, sí, exacte, anava a dir teu.
1: Que espavilen.
0: Exacte, la setmana que ve és Romàntic Dimoni i el que tanca el cicle és La Perra
1: Blanco. I La Perra Blanco ja queden molt poques entrades a la venda.
0: Pues que s'espavilen, que no s'adorguen. Pues la setmana que ve parlem de Romàntic Dimoni, que és la veu de...
1: de Smoking Soul, de Carles Caselles, el cantant i líder de Smoking Soul.
0: Què dir d'ells? Què dir?
1: Pues sí, la veritat és que, bueno, va ser abans de la seva separació, va ser una banda, la veritat, que va crear molta expectativa i va tindre molt d'èxit. I després d'estos anys, pues bueno, és la represa un poc de la trajectòria de Carles Caselles. Em consta que el disc que ha fet està molt bé, té una vessant rockera molt important, i bueno, esperem que la cosa funcione.
0: Pues Eudald González, com sempre, moltes gràcies per guardar-nos un huequet per parlar del Marquès de Concerts. Del Polisònic encara no sabem res, no?
1: No, acabarem el Marquès de Concerts i anirem al Polisònic.
0: A poquet, sí.
1: Si no, maregem el personal i maregem amb altres també. Sí.
0: Pues moltes gràcies, com sempre, Eudald. Parlem la setmana que ve.
1: Molt bé. A tu, Ivan, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.

Pues ya saben, demà a les 9 i mitja, en la casa de la Marquesa, Kiko Veneno, la llegenda d'un músic inclassificable. La setmana que ve, Romàntic Dimoni, també a les 9 i mitja, dissabte 13 de juny. De Romàntic Dimoni parlarem la setmana que ve, no dalt. Ara anem a una pausa de publicitat i al tornar escoltem l'entrevista que mos queda. La de Jessica Cánovas en el portaveu del Partit Popular d'Oliva, Germán Salazar. En seguida tornem.

0: Más de uno.
1: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
2: En Hola Wifi nos conectamos a la Roja. Y para celebrar el Mundial contigo, sorteamos un Redmi Note 15 Pro Plus con espectacular pantalla AMOLED y cámara de 200 megapíxeles. Elige conexión de internet por antena de hasta 1 GB y fibra de hasta 10 con instalación profesional, cobertura en toda la casa, sin permanencia y al mejor precio. Contrata ahora y entra en el sorteo del smartphone del verano. Llama al 635-30-30-30. Hola Wifi, conectados a la Roja.
3: Este verano empieza en La Vila Joyosa.
4: Llega Maror Festival 2026.
3: M-Clan, La Fúmiga, Carlos Dares, Sanguijuelas del Guadiana, El Dilubi y muchos más. 26 y 27 de junio. Dos días de música, gastronomía y el mejor ambiente del verano frente al Mediterráneo.
4: Últimas entradas a la venta en marorfest.com. Maror Festival.
3: Tu mejor inicio de verano.
0: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
5: Tú eliges.
0: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
5: Todo
0: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
5: Y no te pierdas nada.
0: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallecana en la Onda. Con Jessica Cánovas.
6: Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Vallecana. Nos trasladamos hasta Oliva para hablar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con Germán Sabajar. Germán, benvingut. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tu especialment, Jessica, per donar-nos veu al Partit Popular d'Oliva en els vostres micròfons.
6: El plaer nostre per poder compartir també, pues, bueno, pense que també eixa part que té que conèixer la ciutadania, no? Que és eixa oposició, com sempre parlem, constructiva de cara als governs, no? Perquè coneguin també, efectivament, la vostra opinió. I és que, Germana, volíem parlar amb tu també, pues, de la notícia, no? Que des del Partit Popular acabeu de compartir ara mateixa, que parla de sanció i ajudes deixades perdre per part del govern d'Oliva. Una qüestió que penso que ja hem parlat en altres ocasions, però que m'agradaria aprofundir amb tu després d'aquesta comunicació, no? que acabeu de fer des del Partit Popular.
7: Sí, exactament. Hem parlat en ocasions d'altres ajudes i es van acumulant, uns que tenim que pagar per una part i altres que deixem de guanyar també per una altra part, tant per la inacció del govern de la ciutat d'Oliva, que està més a la foto i més a no sé què, que a gestionar i a treballar i estar damunt de les coses. Sí, és el dia a dia. Cada setmana que passa, cada setmana que ens trobem en algo que no hauria de passar i lamentablement està passant. En aquest cas, en primer dels casos, el que ens està molt mal i de veres, és que no tindria que passar mai de la vida, és consentir que un regidor no estigui damunt del tema dels pagaments de la seguretat social dels treballadors, perquè hem vist com l'Ajuntament d'Oliva, és a dir, el poble d'Oliva, el ciutadà, ha de pagar pràcticament 10.000 euros un recàrrec, que és una sanció del 10% que es paga quan no s'han pagat a temps les cotitzacions de la Seguretat Social dels treballadors de la casa. I a més d'això, se li té que sumar, en el cas que encara no ho hem consultat, si hi ha bonificacions o no hi ha bonificacions per als treballadors també, en alguns dels casos sol passar, si també hem perdut les bonificacions d'internet. Perquè a més, si això es produirà ja no de forma aïllada, sinó que s'ha produït en més ocasions, inclús la pèrdua de bonificació es podria inclús arribar a estendre's a les totals de l'any, no? Entonces, en aquest cas voldríem veure si del mes de març hem perdut alguna bonificació, per tant podríem estar parlant de no només aquests pràcticament 10.000 euros, sinó més quantia que podria haver suposat un menoscabo per a les arques de la ciutat d'Oliva, no? I per altra part, aquestes dues subvencions de la Diputació de València per al foment i l'ús del valencià que també han deixat córrer. Una era el foment i l'ús del valencià en el comerç local a través dels premis, que era una línia de 94.000 euros de subvencions que la Diputació de València havia preparat i concedit, des dels quals pues, la majoria dels pobles havien adjudicat en torn a 3.200 euros, i després una altra línia de 104.000 euros per plans de formació en la nostra llengua, en el valencià, que també ha deixat córrer l'Ajuntament d'Oliva, que hem preferit no presentar, sinó sol·licitar-la, perquè sol·licitar significa per faena, i és lamentable, perquè ciutats inclús més grans que la d'Oliva han arribat a adjudicar-se aquesta subvenció, i nosaltres, pues, lamentablement, pues, hem deixat perdre, una vegada més, i no podem estar consentint que aquests diners que tant costen, després l'Ajuntament d'Oliva vejam que no n'hi ha diners per lo important i per a les coses que no són tan importants, doncs sí que n'hi ha diners. I en això voldria enllaçar que estem a punt ja de preparar el pressupost 2026 en Oliva i un govern que té una majoria molt àmplia i pràcticament a l'estiu, a les portes de l'estiu, perquè l'estiu com està en juny, és quan intentaran aprovar este pressupost que, a més, de moment, per lo que hem vist en el borrador, en quant a inversions, va molt fluix. No sé si després hi haurà alguna rectificació o no, però ja decidida en el borrador de recursos propis passa de pràcticament 1 milió a 100.000 euros, 120.000 euros en quant a inversions. Pues tot això és algo que a nosaltres ens preocupa molt, esta manera d'actuar el govern, perquè si un pressupost de 30 milions d'euros sols dona per això, i amb aquestes de gent que s'estan perdent constantment subvencions, que amunt apliquen recàrrecs o sancions per no pagar quan toca pagar en temps i forma la Seguretat Social, per exemple, en aquest cas, el mes de març, els treballadors, pues a un li pica i li dol que es produeixin aquestes coses, que a més veus els diners que es gasten en habitacions de 5 estrelles de lujo en hotels en Madrid, en Fitur, quan per no mirar les coses en temps, pues es toca, com sempre, com dic, pagar més del que hauria de pagar la ciutadania. És un govern pues, que, al criteri nostre, arriba tard i mal a tots els puestos i no mira per la butxaca del ciutadà, a lo vist dels fets.
6: Germán, per lo tant, deixadesa, manca de gestió del govern municipal d'ajudes que se consideren importants.
7: Sí, ajudes importants, i tant. Si parlem del València sempre, hi ha unes línies d'ajudes que haurien pogut servir per a fer coses, per a promoure la nostra llengua, el valencià, tant en el comerç com en formació per a gent que potser vinga de fora o vulga millorar en el valencià, pues també hauria sigut important per a poder integrar a les persones en la nostra llengua, que és la que parlem de casa, la que ens hem criat, i és una pena que l'Ajuntament d'Oliva pues, no treballi en aquesta línia i estigui pues, més a gastar, si en tot ni són, com es diu, els diners que disposa pues, dels impostos que paguen els ciutadans, i ja ho de agarrar i treballar un poquet per a acudir a altres administracions que fan l'esforç d'entregar ajudes i Oliva pues, no ho aprofita. I a més de no aprofitar-ho, com diem, amb uns sancions o recàrrecs. És lamentable, Jessica, de veres.
6: Has parlat també, Germán, que el govern municipal no ha sol·licitat, no?, eixa subvenció per al comerç local. Una ajuda que també, com estem comentant, és clau per al comerç local tan necessitant que sempre fa front, no, a aquestes grans superfícies, no, que sempre es troben ahí, pues bueno, en aquesta problemàtica, no, de que la gent pues sol apostar per aquestes grans superfícies, no, per la varietat que pot trobar i a lo millor no posar en valor aquest comerç local que pense que tindrien que posar, no, nosaltres també de la nostra part per conèixer-los, descobrir-los i per apostar per ells.
7: Sí, i a més és un govern local que tenim més recursos que mai en la vida, havent tocat més diners que mai en la vida, no ha sabut com impulsar el comerç local, no ha sabut com impulsar o donar-li una visibilitat al mercat municipal també, a aquest comerç, a aquest negoci de proximitat que tant és necessari per a dinamitzar i donar vida a una ciutat. baixar al carrer i no tindre que dependre sempre de lo que demanes per internet, sinó aquest tracte humà de quan vas a la persona que t'atén, que el coneix, que pots veure la qualitat en les teues pròpies mans, tocar el producte, olorar-lo, sentir-lo, i això està perdent-se perquè no s'està fent una faena com toca. En el casc antic s'estan tancant pràcticament ja tots els negocis, no queda pràcticament res, perquè tampoc s'ha fet una política de pàrquings com tocava per a poder agarrar i ajudar a que la gent vista i pugui anar sense excessius problemes al casc antic d'Oliva, i a poc a poc se va esperant aquest mal per tota la ciutat, i cada volta que obri un negoci, pues per a nosaltres és un valent que ha decidit apostar per la nostra ciutat davant d'aquesta situació que d'una corrent en contra i que no ajuda al govern, i veus que es gasten els diners en altres coses que no són de necessitat absoluta, no? Jo he vist, per exemple, aquesta setmana és com el govern de la ciutat d'Oliva pues, promociona unes pancartes on posa llengua catalana que es parla així, País Valencià, per això sí que tenen diners, però per a lo que és el valencià, no per al català, sinó per al valencià, i no per al País Valencià, sinó per a Oliva, que és el que hauríem de mirar, i per a la Comunitat Valenciana, i per a Espanya, i pel nostre comerç, per a aquestes coses, per ahir és el que no n'hi ha diners. Per lo de Messi, per les qüestions ideològiques, per a confrontacions ideològiques, també n'hi ha diners, però aquestes qüestions que són elementals i que són nostres, les estem perdent dia a dia, i el govern de la ciutat per ells, que des de fa temps producint, han perdut el rumb i estan en una situació que es demostra que una cosa com és la plantilla que tenien que haver-la proposat en el mes de setembre, pues a dia d'avui estem com estem, sense pressupost encara, i és lamentable que estiguem en aquesta situació, perquè van prometre haver aprovat el pressupost abans de que acabara l'any, perquè tots cobraren, associacions, clubs esportius, antes, i ja passava més bé el contrari. Estem en juny, no hi ha pressupostos, i fins ara pues, hi havia molts clubs esportius i associacions que deixant-se i agonitzant perquè no podien acometre els gastos que tenen, perquè l'Ajuntament tampoc estava pagant quan toca pagar i quan havien promès que tenien que pagar.
6: D'altra banda, també parlant de gestions, no? En aquest cas, que tenen a veure amb el turisme, Germán, fa un parell de setmanes vas denunciar, no?, que l'Ajuntament d'Oliva hagi tingut que pagar hotels de luxe 5 estrelles referents, en aquest sentit, a la presència d'Oliva en Fitur, no? Sí que ens agradaria que ens comentares, no?, aquesta qüestió de la qual has opinat.
7: Sí, una irresponsabilitat més, i se sap, perquè anar a Fitur és una cosa que passa tots els anys, no és una cosa aïllada que passa una volta i és de forma extraordinària. I sabem des de l'inici de l'any, a l'any que ve, quina fecha serà Fitur, i hem comprovat que hotels disponibles n'hi havia, si es mira en suficient antelació, que són a preus molt econòmics, 3, inclús 4 voltes més barats de lo que han costat aquests 360 euros per nit que pagava el regidor, o el senyor alcaldessa, quasi 370 euros per nit per pernotació en hotels en piscina coberta, climatitzada, spa, gimnàs, i damunt a mitja hora del lloc. Total, per no voler mirar per l'economia del ciutadà. Després el senyor regidor de turisme deia que era impossible fer-ho d'una altra manera, ens estava enganyant, perquè hi ha fins a 3 maneres de poder donar solució a aquest problema, i és el que no ha volgut escoltar perquè sabia que no tenia raó, i a la gent no li agrada veure i sentir que aquells que criticaven tant després són els primers en anar-se en lloc de a hotels de 3 estrelles o de 4 estrelles a un preu mirat en suficient d'antelació, doncs no, se'n van a hotels de 5 estrelles perquè no sou capaços de fer la faena quan tocava. I hi ha fins a 3 maneres de poder treballar. Hi ha anticipos de caixa, que l'Ajuntament pot permetre que un regidor pague fins a 5.000 euros en una targeta de dèbit, ho pot demanar pressupostos a hotels de forma independent també en temps, pot demanar-li a l'agència també que li anticipi els diners i que li meta a l'agència una factura per seguir i pagar més un cost, una comissió xicoteta que puga cobrar per aquests servicis i fer-ho en temps també per tindre aquests hotels més barats. Hi ha diverses maneres de poder fer-ho i han decidit la pitjor de totes. La pitjor de totes, la crisi més cara, que és l'última hora, i pagant això, hotels de luxe, 5 estrelles.
6: Per lo tant, entenc que el que defenseu és la previsió o la manca de previsió que té el govern municipal, sí, per a fer aquest tipus de gestions, no?
7: Sí, sí, com han dit, ara. Sí. No es paga a temps la seguretat social, es paguen a última hora les habitacions d'hotel, no es tramiten les subvencions que van així, altres se perden també subvencions, van intentant permutar també projectes per a que no passi el pla de fons de generació del 30 de juny per a canviar-ho per obres menors també, perquè van arribant a agonitzant per no executar el treball quan toca. Tot és tard i mal a trompicons, és el govern conforme està actuant. I després, vamos, vegem quan estan els carrers, les aceres, està tot per averiguar, que és molt desastros, Jessica, conforme s'està actuant. I lamentablement és un mal que no va millor ni tampoc té una visió de futur, perquè és que a més vegem com la plantilla de l'Ajuntament d'Oliva està empitjorant en molts aspectes, i vegem com el Departament de Contratació està molt mal, l'urbanisme està mal, l'intervenció està mal, recursos humans està mal, i anem a pitjor. I és un problema que després la burocràcia cada vegada és més complexa, és de veres que la Generalitat Valenciana està treballant en aquesta norma de simplificació administrativa que ens podria ajudar per a poder carregar-nos d'una vegada per totes les duplicitats i quadruplicitats de molts tràmits administratius per intentar alleujar un poc la burocràcia, però lamentablement no només depèn de l'administració valenciana, sinó també de l'administració espanyola i d'altres lleis que també existeixen a nivell municipal i ordenances que el que fan és complicar la situació i si això li sumes una plantilla mal prevista i que alguns anaven jubilant-se i no anaven reposant-se les places o al mateix temps no anaven posant-se persones al costat per a formar-se i arriben de nous sense eixe recolzament per no haver de mirar les coses a temps, doncs estem com estem i a futur no es preveu que milloren les coses si seguim en un govern com el que tenim en l'actualitat.
6: Germán, des del Partit Popular heu denunciat la pèrdua de subvencions, com hem parlat, però també heu denunciat possibles adjudicacions de contractes il·legals. De què es tracta això?
7: Home, les adjudicacions de contractes il·legals, el que parlàvem en aquest cas era el contracte de comunicació que es va produir, un contracte menor, el que no es va redactar conforme s'ha de redactar un contracte menor. Perquè la manera conforme es va redactar és la manera que el que provocava era una restricció de la competència. Quan uno redacta un contracte menor, el que ha de fer és seguir la llei de contractes del sector públic. I la llei de contractes del sector públic, el que establís, si no recordo mal, era l'article 46, establís directament com s'ha de redactar un contracte. I el contracte, res més, no ha de ser restrictiu. Tu pots dir la finalitat, el resultat que vols dins d'aquest contracte menor, per exemple, una retransmissió. Jo dic que la retransmissió d'uns events es faça en 4K o en HD a màxima resolució, amb tres càmeres en realització, i a partir d'ahí que es presente el millor postor. O demanes tres pressupostos i el que millor convinga a l'Ajuntament per més barat i més competitiu i amb millor tecnologia, o més recursos humans, o més proximitat, o més rapidesa, més eficiència, o millor edició, que te propose és el que s'ho queda. Ara, el que no pot fer mai de la vida un ajuntament és establir els noms i models de marques de les càmeres i de les taules de so, en concret, i damunt, sense tindre ni idea de com funciona la tecnologia, perquè a més, dins d'aixes marques, havien posat marques ja desfasades de fa 12 anys que ni siquiera gravaven en 4K aquestes càmeres, unes càmeres Sony de fa molts anys, de fa més de 12 anys, que ja estan descatalogades. I a més, sense afegir-li la coletilla o equivalente o superior. No, directament, eren números clausos, eren aquestes càmeres en concret. El que no tingués aquestes càmeres en concret, aquestes marques, Sony en concret i el model en concret, ja no podia accedir a adjudicar-se aquest contracte menor. És a dir, si tu graves una càmera de millor qualitat, més cara i millor Panasonic, o fora Canon, o fora la marca que fora, ja no podies accedir. Si tenies una taula de so que no fora la mida de fa 12 anys, i tingués que valdria en aquella època en torno a 2.000 euros, i si tingués una taula Yamaha de 50.000 euros, que trau millor so i millors prestacions, pues tampoc podries adjudicar-te aquest contracte, inclús fent-ho més barat. Perquè ells volien, en concret, aquestes marques. I això vol dir, pues, vamos, brandy en botella, pues que sol és l'empresa que tinga aquestes marques i aquest model s'ho podria quedar. En tas de mida, en tota presumpció, i que podríem, vamos, posar la mà en el foc i no cremar-nos.
6: Ahí queda clar, i també volíem comentar aquesta denúncia que heu fet al llarg d'aquestes últimes setmanes, pues, sobretot per conèixer la vostra opinió. Continuem amb més valoracions. Germán, m'agradaria que fes una valoració de la, d'una dorada que es va celebrar fa un parell de setmanes. Com ho vareu viure des de l'oposició?
7: Bé, en Oliva sempre que es facin coses positives ens agrada que es facin coses. Ara, sempre es poden millorar tot, no? Jo des de la meva experiència pròpia en l'organització d'events, pues ahí sí que he deixat tindre de menys a algunes qüestions, primer i principal perquè el joc ha generat molta polèmica entre els veïns que ja venen patint molèsties tot durant tot l'estiu, i a més d'això durant tot l'estiu està patint i afetits un cap de setmana més, pues no és agradable. I en Oliva n'hi ha més llocs en els que també es poden celebrar events d'aquest tipus, però ja és com que plou sobrebanyat per al veïnat d'aquesta zona. A més d'això, quan tu no veus l'organització de com se munten els escenaris, per amunt, l'escenari, les pes, és a dir, els altaveus de l'escenari estan enfocats cara a les finques, pues també veus que ahí també es genera un problema molt gran perquè tot el so, tots els decibelis van a parar als balcons dels veïns que ja estan patint aquest problema, no? A partir d'ahí, el tema de carteleria i artistes i tot això, bueno, pues és una carteleria pues, que anava enfocada a la gent adulta, sobretot gent de 40-50 anys en amunt, que és absolutament lícit, legítim, ja que governa, pues, decidís la seva estratègia de govern, quina ha de ser, i aquí enfocar-se, però, lamentablement, en el seu 99%, aquest festival pues, no ha cobert la necessitat que tenen els joves de la nostra ciutat. Els joves de la nostra ciutat són els grans oblidats des de fa dècades, per uns governs i per altres. I és lamentable que ni la legislatura passada ni l'anterior, que Soy Compromís, van estar pràcticament 20 anys governant, i ara tampoc en aquesta legislatura, pues, hagi fet ni un pas abans per poder donar una oferta d'oci a la gent jove i que, per tant, la piràmide poblacional en Oliva no estigui invertint-se a la carrera conforme s'està invertint en Oliva i que cada vegada hi ha molt menys jove en Oliva. I és una pena molt gran que el xaval jove, quan se'n va estudiar a la universitat, a València, després no volen tornar a Oliva perquè sempre diuen que Oliva està morta i això n'hi ha que revertir-ho ja. N'hi ha que treballar en una zona d'oci per als joves. N'hi ha que intentar fer que n'hi hagi l'oferta. I si tens uns recursos i damunt fas un festival i no ho dediques a la gent jove, pues una cosa que podries fer atractiva per a ells, pues bueno, pues has perdut una bala de plata, no? En aquest sentit, i bé, que pareix legítim que se passa per gent més adulta, és la decisió del regidor, i després, a part d'això, bueno, pues hi ha hagut una cosa que tampoc ens agrada més, que ha sigut la delegació de competències per part de l'alcaldessa al regidor de turisme, al senyor Llopis. L'alcaldessa es va desentendre absolutament d'aquest festival, de tot el que haurà pogut passar durant aquest festival. Si hi havia 2.900 persones que anaven a anar a aquest festival per les entrades que s'havien adquirit, pues l'alcaldessa va decidir anar allí a fer-se la foto amb els artistes i oblidar-se de si hi havia un problema o no. La persona que ha tret més vots de tots els partits polítics va delegar en el partit que menys vots ha tret de tot el consistori en Oliva, totes les responsabilitats, totes, absolutament totes les responsabilitats, en el dia que es produïa aquest festival, que era el divendres i dissabte. Algo que ens pareix lamentable. Pareix lamentable com se desentén d'algo tan important o que podia ser tan important per Oliva.
6: Germán, estaves parlant de la necessitat d'oci a Oliva, no? Sobretot a la platja. Sí. Anem a parlar de la temporada turística, que ja la tenim aquí. Com veus que afronta Oliva aquesta nova temporada turística de 2026 a l'estiu?
7: Bueno, jo crec que no veiem ninguna novetat. Algú ha vist hotels nous, noves llicències d'hotels, nova zona d'oci, nova oferta. Una vegada més hem anat a Fitur, una vegada més gastant un dineral, tant en Fitur com en Fitur Esports, i Oliva no està oferint res nou, lamentablement. I això el que pot provocar és que molts turistes que vinguin a Oliva, els diners d'aixòs que ens estem gastant per a que vinga gent, si te'n vas a Fitur o a les fires de turisme d'altres llocs, acaben rebotant en municipis que estiguin prop d'Oliva perquè tinguin una oferta més treballada que la nostra. I això és trist, que consintam que estiguin gastant diners per això, perquè vagi rebotant el turisme a altres poblacions. I és algo que primer has de fer la casa des dels fonaments i no des dels sostres, no des del techo. I això és el que no està fent ni entén el govern de la ciutat d'Oliva.
6: Abans de posar el punt final, Germán, Tan sols recordaran tu que aquest cap de setmana celebra una nova edició de la Fira del Motor. I d'altra banda també, la pròxima setmana, a nivell gastronòmic, tenim la Setmana dels Arrossos. Per poder-ho comentar amb tu i convidar els nostres oients, com veus aquestes iniciatives per a Olivà?
7: Bé, a veure, mos feia il·lusió que la Setmana dels Arrossos, concurs d'arrossos creatius, s'havia fet en la platja, per això el Partit Popular vàrem apostar i votar per aquest pla de temporada que se suposava que incluïa la petició a costes de que es poguera fer en la mitja galta, i no ha sigut així, i es farà on està el templet, en el parc de l'estació. Ens hauria agradat que, per a donar-li un toc més mariner, més de platja, més d'estiu, s'hauria pogut fer ahir, i lamentablement, pues, bueno, Olivà és molt bonic en molts puestos i Olivà té bons llocs també, pues, tindrem que fer-ho en un lloc on solen fer-se molts events també, però bueno, haurem pogut fer un event un poquet distint ahir en mitja galta, però al final farà en el parc de l'estació. Ara, esperem que complisca les expectatives, perquè és vist que l'Astroliva s'ho ha treballat molt, que hi ha gent de fora, que inclús venim de Nova Zelanda, d'altres països, a participar en aquest concurs d'arrossos creatius, i pot ser molt atractiu anar a veure'l. De fet, nosaltres estarem allí i el disfrutarem i recolzarem des del grup municipal del Partit Popular d'Olivà entre la nostra presència i la nostra veu, aquest event que, ojalà, este siga el primer de molts que se passen i que vagi més cada vegada.
6: Això pel que fa a la Setmana dels Arrossos, Fira del Motor, també entenem que la gent s'apropi, no?, i pugui gaudir també de l'oferta que es presenta en aquesta nova edició.
7: Sí, correctament. El que passa és que ens ha faltat també en tirar de menys veure una promoció potent per part de la Fira del Motor, perquè a més de que es canvia de fecha a les que ens teníem acostumats, fins pràcticament última hora no hem vist una promoció de la Fira del Motor potent. I és una llàstima que es perdin aquestes oportunitats per atraure a gent de tots els pobles que busquen oportunitats, no? En un event tan important com tradicionalment ha sigut la Fira del Motor. Però, bueno, ja hem vist que este govern en molts actes el tema de la promoció no s'ha pogut treballar-la bé.
6: Germán, algun missatge que vulguis compartir amb els nostres oients per a posar el punt final?
7: Bé, escoltem el cap de setmana i, sobretot, que sàpiguen que tenen al seu costat un Partit Popular que està treballant dia a dia, segueix apostant per pensar en un projecte de futur, que Olivà mereix i té molts recursos i mereix molt més de lo que té, i que anem a treballar dia a dia per guanyar-nos la confiança de la ciutadania d'Olivà, perquè estem convençuts de que Olivà, en els recursos que disposa, pot tindre molt més. I nosaltres tenim una manera diferent de pensar, sabem que podem gestionar de forma diferent, i sabem que podem mirar per aquesta gent que està oblidada, de la qual es prometien tantes coses per a elles i s'han oblidat, i n'hi ha servicis que també s'han deixat de costat per donar prioritat a altres coses que no eren prioritàries. I el govern del Partit Popular, si resulta l'any que ve de les urnes, pues anem a treballar de valent per a poder donar-li la volta d'una vegada per totes aquests més de 20 anys d'ostracisme polític i social en el que Olivà està. Anem a apostar per gent preparada, anem a apostar per un govern de gent que tinga visió de futur, que tinga experiència, o per gent que, com estem veient, que experiència no en té, ni en política pràcticament alguns, i ni tampoc en el sector privat, les persones que encapçalen aquest govern, no? I així, amb aquesta falta de visió, pues és difícil que es governi com toca un municipi amb 30 milions d'euros de pressupost, 60 quilòmetres quadrats de municipi i 27.000 habitants que tripliquen pràcticament en estiu. I per això necessita gent preparada, gent en visió. Jo no parlo de gent preparada en qüestió acadèmica, sinó preparada de vida, preparada d'haver tingut negoci, d'haver treballat pel seu compte, d'haver sigut autònoma. I això, pues, ho lamentem que no passi així en el lideratge de l'actual govern. Però el Partit Popular apostarà per això, apostarà per un govern que siga més sòlid i amb major visió.
6: Germán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. De veres que ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb tu.
7: A vosaltres, Jessica, un abraç ben gran.

0: Más de uno con Jessica Cánovas.
1: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
2: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Irish Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
1: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Irish Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
3: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
4: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
5: Un gesto puede cambiar una vida, puede ser la tuya. O la de alguien que lo necesita hoy. Del 11 al 13 de junio, dona sangre en la Vital. Acércate y regala vida. Más información en nuestra web y app. Porque un gesto lo cambia todo. Centro Comercial La Vital. Vive. Vibra. Vuelve.
2: En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Bogue y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Bogue en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Bogue y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril del Coise 78. Paco Martí.
0: Más de uno con Jessica Cánovas.
6: De vaga indefinida en educació i a les dos nou intent de desbloquejar la negociació. Bona vesprada. Veurem si finalment es pot o no reprendre el diàleg entre els sindicats i la Conselleria d'Educació, perquè a hores d'ara este PB, Comissions Obreres i UGT no tenen el document que havien reclamat per asseure's a negociar. En seguida estarem en directe a la Conselleria. Avui, a més, parlarem de vivenda i d'altres assumptes que són notícies i a la comunitat. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Conselleria d'Educació ha convocat de nou els sindicats docents de l'ensenyament públic per a tractar una nova proposta d'acord després de, com es diem, 4 setmanes de vaga. Des del Consell dient este dijous que és el text definitiu. Els sindicats encara no poden valorar-lo perquè no l'han rebut com havien demanat eixe document. Allí, a les portes de la Conselleria d'Educació, estarà nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
7: Bona vesprada. Des del Consell deien este dijous que el que posaran damunt la taula és el text definitiu. Els sindicats encara no poden valorar perquè retrauen no l'han rebut com havien demanat i en qualsevol cas este PP, Comissions Obreres i UGT diuen que la seva intenció és seguir negociant. Escoltem Lluís Navarro de l'STPB, Txelo Baix de Comissions Obreres i Maite Tarazona, portaveu d'UGT.
8: No se'n van enviar en una mostra més del menyspreu a la negociació col·lectiva que està tenint aquesta conselleria al llarg d'aquesta negociació, però també en els mesos previs.
9: Podem veure si realment han hagut avanços importants, però l'última paraula no és la nostra, sinó és dels companys i companyes els que representem.
10: És l'estratègia dilatòria, no?, que està tenint la conselleria tots aquests dies per tal de fer el conflicte més llarg.
7: A AMPE i CESIF, recordem, van signar un acord parcial referit a les retribucions i a la millora d'algunes condicions laborals. Són 8 els eixos temàtics a debatre: salaris, ràtios, plantilles, infraestructures, burocràcia, on sembla que hi ha més consens, inclusió, formació professional i valencià. Malgrat la pluja, que sembla estar donant ja una treva, van arribar docents i famílies davant la Conselleria d'Educació, també la ja habitual Manifasa PAN, la banda de músics de docents, per a donar suport a representants dels sindicats. Demanen, com és ja habitual, també la dimissió de la consellera Carmen Ortí i una negociació, diuen, real i efectiva.
6: Gràcies, Núria. Per cert, davant d'aquesta nova trobada per a intentar reobrir les negociacions, els docents de l'educació pública també s'han concentrat este matí en alguns punts desaccessos a la ciutat de València en una marxa lenta que ha col·lapsat les principals entrades. Una protesta que ha arribat fins a la Direcció Territorial d'Educació de València, on s'ha reivindicat un acord digne. Per cert, que l'acampada del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València es manté tot i la pluja que cau avui a la ciutat. Els acampants valoraran aquesta vesprada si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avance ixa mesa de negociació d'avui. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, insisteix en que la solució ha de passar pel diàleg.
11: Es imprescindible garantizar la seguridad de las personas. Esto es clave y hay que asegurarla en todos los términos. Y por lo tanto, siempre, por encima de todo, la capacidad de dialogar.
6: I Docents en Lluita ha publicat un nou informe tècnic, el segon esta setmana, per a respondre a les consideracions econòmiques realitzades per la Conselleria d'Educació sobre les reivindicacions del professorat en vaga. Segons este col·lectiu, el debat no es centra tant en la falta de recursos com en les prioritats polítiques. Ramon Pérez.
12: El document conclou que Conselleria no aporta proves suficients per a demostrar que mesures com ara la reducció de ràtios, l'augment de plantilles docents o la recuperació salarial del professorat, entre altres, i les mesures que no siguin econòmicament inviables. Per això, reclamen a la Conselleria que justifique amb dades la suposada falta de marge pressupostari. Sentim una de les portaveus de Docents en Lluita.
13: Els diners existeixen, només cal voler gestionar-los. Conselleria s'agafa els 450 milions d'increment anual com si fos l'únic que hi ha, però amaga conscientment una veritat pressupostària. En resum, les mesures de rescat que demana el professorat costen 550 milions d'euros. Els recursos totals mobilitzables superen els 800 milions. Sí que hi ha superàvit potencial.
6: Hi ha associacions de directors d'infantil i primària, secundària i educació especial, juntament amb la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, Gonzalo Anaya, han decidit adreçar una carta al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, davant la falta de resposta, diuen, de la Conselleria a la petició de reunió urgent que han fet aquestes entitats.
12: Sí, diuen que això no es tracta ja únicament de tancar un conflicte laboral, sinó de recuperar la serenitat als centres, donar seguretat a les famílies, garantir el bon funcionament del final de curs i preparar el pròxim amb les condicions adequades.
6: I avui divendres és el primer dia per a presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement aprovats el pròxim mes de juliol, a més vots de Partit Popular i Vox.
12: Esmenes que l'oposició ha presentat ja i que esmenen la totalitat dels comptes públics en considerar-los allunyats, diuen, de les necessitats de la Comunitat Valenciana. José Muñoz, Partit Socialista, Carles Esteve, Compromís.
14: Estos presupuestos no dan una respuesta a la realidad social de los valencianos y valencianas, sino que intentan contentar o contentan de manera determinada a la extrema derecha de Vox por una cuestión utilitarista.
15: Presentamos una enmienda a la totalidad de un presupuesto que responde a la prioridad de Vox, no a la prioridad nacional, y muy poco a la prioridad de valencianos y valencianas que están en la calle.
12: El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, parla dels pressupostos més socials, acusa l'oposició de torpedejar-los i recorda que continuen pendents encara els pressupostos generals de l'Estat.
16: Han necesitado solo un solo día para atacarnos. Sin embargo, para llevar políticas constructivas como presentar unos presupuestos nuevos, que además es una obligación constitucional, llevamos toda la legislatura y lamentablemente no se ha hecho.
6: I demà dissabte hi ha convocada ací a València una manifestació organitzada per el sindicat de llogaters i altres entitats socials sota el lema "Acabem amb el negoci de l'habitatge". La marxa arrencarà a les 7 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí i s'emmarca en un calendari de mobilitzacions que s'estan realitzant en ciutats de tot Espanya.
12: Des del Consell Valencià de la Joventut denuncien que l'accés a la vivenda s'ha convertit en un bé d'especulació. Alexandra Boluda n'és la seva vicepresidenta.
17: Hi ha un gran nombre d'adquisicions que s'han fet en persones o empreses que tenen un gran poder adquisitiu, que el Mediterrani es veu com una zona d'inversió immobiliària, sobretot per a compres de persones estrangers que són no residents al nostre territori. Això ha suposat un 30% de compres en els últims 10 anys. Això que significa que, junt a un fort increment del turisme i al mateix temps de la població, fa que la situació de l'habitatge siga molt més tensionada.
6: I en pàgina de successos, els equips d'emergència busquen des d'ahir a un menor d'edat desaparegut per la vesprada a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava al costat d'altres dos homes. De moment, no hi ha més notícies. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
18: L'operatiu s'ha reactivat a les 9 del matí després de que les labors de rastreig foren suspeses a nit per la falta de visibilitat. En les tasques de recerca han participat 3 embarcacions i un helicòpter de salvament marítim. Els efectius han revisat a peu els espigons. La busca continua oberta a l'espera de nous resultats.
6: I una investigació impulsada per una ordre europea remesa des de França ha permès a la Policia Nacional d'Alacant desmantellar un laboratori dedicat a la creació i distribució de documents falsos d'identitat i viatge per tota Europa. El cap ha sigut detingut i està en presó provisional a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
19: Se han practicado registros en Alicante, en el domicilio del investigado y en un inmueble utilizado como laboratorio. Allí se han incautado de casi 800 documentos listos para su personalización y distribución. Además de solicitar el bloqueo de 3 cuentas bancarias, los agentes han encontrado material técnico, 1.500 euros en efectivo y un vehículo de alta gama, entre otras cosas. Los documentos falsos son cartas de identidad europeas, entre los que están los DNI españoles o etiquetas de visado Schengen, que se imprimían y personalizaban aquí en Alicante para enviarlos después por 400 euros a quienes los demandaban a través de una página web.
6: I són molts els valencians i les valencianes que es troben de camí cap a Barcelona i Madrid per assistir als diferents actes previstos amb motiu de la visita del Papa, que és cap de setmana en aquestes dues ciutats. S'espera l'assistència d'uns 1.000 joves només de València i la seva àrea metropolitana. Els primers actes oficials seran demà de matí a Madrid. En quant a l'horatge, avui tindrem esta vesprada cel cobert, temperatures màximes que descendeixen de forma acusada principalment a la província de València. Tampoc es descarten més precipitacions moderades, especialment al sud de València, nord d'Alacant, que podrien ser persistents al nord litoral d'Alacant. Arribem així a les 2. Adeu.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres, 5 de juny. Arrenquem un programeta de mitja horeta fins a les 3 de la vesprada dedicat a contar-los allò que passa al nostre territori. Avui, 5 de juny, celebrem el Dia del Medi Ambient i en molts programes així a la Comunitat Valenciana hem estat parlant precisament dels reptes als que ens enfrontem en quant a el nostre ecosistema, la nostra natura. Doncs avui precisament parlarem del petxinot, amb la col·laboració de l'Oceanogràfic i de com els projectes que duen a terme en l'Albufera fan que es recupere este gran parc natural. Parlarem també de gastronomia perquè avui obrim les portes del rebost de la Comunitat Valenciana, el rebost del Mediterrani, d'eixe producte que tenim al Mediterrani i de com tot un chef valencià l'ha convertit també, Diego Lasso, en una experiència juntant Mediterrani i el Japó en una barra de només 8 comensals. Tot un producte que ara de seguida descobrirem. Primer, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada,
1: Begoña. Anem a ficar-nos al corrent de les notícies.
2: Bé, pues la Conselleria d'Educació i els sindicats estan ara reunits en la Conselleria. Recordem, porten més de 20 dies de vaga, 20 dies lectius de vaga indefinida, i anem a veure si finalment se pot plegar a desbloquejar aquesta negociació per a desbloquejar també l'atur, la vaga indefinida que n'hi ha. De moment el que sabem és que la conselleria ha convocat de nou els sindicats, però no els ha passat, no els havia passat abans d'entrar a la reunió, tal com ells havien demanat, el document, que segons la conselleria és el document ja final. Així que estarem molt pendents del que passa allà a la Conselleria d'Educació. Al voltant de la protesta, l'acampada del professorat, que està a la plaça de la Mare de Déu de València, es manté tot i la pluja. Els acampats valoraran esta vesprada si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avança precisament aquesta mesa de negociació. Dir també, parlant de manifestacions, que demà dissabte tindrà lloc una ací a València, organitzada per el Sindicat de Llogaters i altres entitats socials sota el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. La marxa arrencarà a les 7 de la vesprada a la plaça Sant Agustí i s'emmarca en un calendari nacional. Avui divendres és el primer dia per a presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement aprovats el pròxim mes de juliol amb els vots de PP i Vox. Esmenes que l'oposició ha presentat ja i que esmenen a la totalitat els comptes públics per considerar-los, diuen, allunyats de les necessitats de la Comunitat Valenciana. Estem pendents també de Castelló, perquè els equips d'emergència busquen des d'ahir a un menor d'edat que va desaparèixer a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava al costat d'altres dos homes. Este matí s'ha reactivat ixa cerca, però de moment no han hagut notícies. I també són molts els valencians i les valencianes que es troben camí cap a Barcelona i a Madrid per assistir als diferents actes previstos amb motiu de la visita del Papa este cap de setmana. Molts joves d'ací de València estaran este fin de setmana, este cap de setmana, a Madrid. Així que estarem pendents de tot això.
1: Tota l'actualitat informativa, que ja saben, l'ampliem, la continuem un poc analitzant a partir de les 7:20 a la brújula amb Ramon Pérez i al web, que estem en tot moment també ficant tot allò que és notícia a la comunitat i més enllà. Gràcies, companya, i bon cap
2: de setmana. Gràcies a vosaltres, igualment.
1: Fins ara, perquè, com saben, tenim moltes coses que contar-los. De seguida obrim les portes del rebost, però primer anem a escoltar uns consells així a Comunitat Valenciana en la Onda i tornem de seguida. Ja saben, fins les 3 de la vesprada tenim moltes coses que contar-los. De seguida, els ho contem.
3: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
4: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente.

0: Avui obrim les portes del Rebost i van a veure perquè anem a parlar de producte de proximitat i producte que es transforma en una intimitat molt especial. I és que en una època en la que tot pareix anar molt ràpid, el nostre convidat d'avui ha decidit fer just el contrari, cuinar pues en molta calma, atendre a només 8 persones per servei i convertir una d'aixes pues reunions en les que ens fiquem al voltant d'una taula en tota una experiència que pot durar inclús diverses hores. Estem a pocs dies de pues conèixer un poc com va ser l'apertura d'un restaurant molt punter a la Comunitat Valenciana, a Calp, els parlem de Onami. Ens acompanya Diego Lasso per parlar de cuina japonesa, de producte mediterrani, de sostenibilitat i de per què sovint menys és molt més. Andrea, així que si et sembla, anem a saludar-lo ja. Diego,
1: claro que sí.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bienvenido.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, jo m'he canviat al castellà, Diego, però tu eres de la terreta, no?
2: Jo soc de la terreta, sí, en València està perfecte.
1: Mira que bé.
2: El meu valencià no ho és, però...
1: No, tots ho són.
2: Però sí, en València està bé, n'hi ha que gastar-ho.
1: Bueno, Diego, tu has definit alguna vegada Onami com el teu projecte més personal, podríem dir, no? No sé si sents que ese 11 de juny que obri les seues portes es complís per fi un somni, no?, professional.
2: Bé, anem a veure, més que complir-se és el començament, perquè nosaltres a Onami el que volem, com he dit altres vegades, no?, és establir un llenguatge, una comunicació entre les cuines principalment del Mediterrani i del Japó. Aleshores, Onami és el pont de partida, perquè crear un llenguatge lleva molt de temps, no?, però en aquest sentit sí que per fi tinc l'oportunitat de fer el que jo havia somiat molt de temps, però només és el punt de partida, perquè l'any que ve, després de 2 anys, anirem canviant i anirem sentant les bases de test llenguatge, no?, que és l'objectiu final.
0: De fet, el nom Onami ve, unix un poc la paraula ona en valencià i ona en japonès. Què hi ha darrere d'esta idea i sobretot què simbolitza per a tu?
2: Pues mira, quan nosaltres estàvem en la primera creació, no?, del restaurant, quan todavía no existia, i ja volem que la pròpia idiosincràsia del nom del restaurant també fora una al·lusió a esta comunicació, a este nou llenguatge que volen crear entre les dues cultures. Aleshores, es va vindre molt bé el que coincidia, no?, la paraula ona i nami, per una fusió per a crear, a més, entre el mar del Japó, el mar que n'hi ha al Calp, la zona de la Marina, aleshores, ja que el propi nom del restaurant fora una al·lusió al nostre objectiu.
1: Bueno, Japó ha marcat profundament aquesta carrera. No sé què elements de la cultura gastronòmica japonesa has volgut sobretot traslladar a Calp.
2: Pues mira, nosaltres sobretot no volem una cosa determinada de la cuina japonesa, sinó que volem anar a les bases. Això és. Què és el que fa que la cuina japonesa siga cuina japonesa? O, si fem la pregunta d'una altra manera, no, què és el que fa que la cuina mediterrània siga mediterrània? Quan tu menges alguna cosa, que és, per exemple, si tens els ulls vendats, tu proves alguna cosa i immediatament te traslada, no?, a la teva cuina, a la teva memòria, i això és el que volen trobar, no?, quines són les bases d'aquestes dues cuines per a poder juntar-les i fer una cosa que encara no existís, no?, més enllà d'agafar, pues, no sé, que vull barrejar la paella, el sushi o el que siga, no?
0: Clar. Producte, ara parlarem i entrarem en matèria, no?, perquè esta secció, la del Rebost de la Comunitat Valenciana, anem a parlar-hi molt de producte, però primer volíem preguntar-te com és aquest concepte, com són aquestes fases. És a dir, parlem d'una barra que es diu Omakase, no?, 8 persones. Per què era important tindre este format tan reduït, este nou concepte?
2: Bé, també volien establir una diferència també amb els altres restaurants, el més eminent, Amas, que també està en el mateix emplaçament que Onami, en el hotel AR Diamante Beach, a Calp. Aleshores, ni tenia que haver una diferència, no?, perquè té que valer la pena, no?, ja que estem en el mateix hotel, té que haver una diferència molt clara. I per a una proposta tan personal com és Onami, vaig pensar que el millor era fer-ho com ho fan en Japó, no?, una barra molt reduïda i, a més, com hi ha molt que explicar, perquè, òbviament, el client no té per què saber què és la cuina kaiseki, què és l'omakase i què són molts conceptes de la cuina japonesa, i que s'entendrien millor si podíem fer-ho en un grup reduït i de cara al client.
1: Bueno, obrim ja, si voleu, el meló del producte i el territori, perquè, bé, un dels grans missatges d'Onami és que no busca, com tu ens has dit, reproduir tal qual i ser Japó, no? Sinó un diàleg amb Japó des del Mediterrani. Com naix aquesta idea?
2: Mira, doncs jo sempre conto l'anècdota de que fa molts anys vaig anar, una de les vegades que vaig estar al Japó, en un restaurant en Tòquio, molt bo, que es diu Ryugin, que té tres estres Michelin, i ells estaven també molt centrats, no?, en tot això del producte i del territori, però, òbviament, des del seu punt de vista, des del Japó. I, clar, jo, menjant allà, vaig donar-me compte que n'hi havia molts productes que jo mai de la vida anava a tindre l'oportunitat de fer-me amb ells, no?, però si... però sin, no obstant, sí que n'hi havia molts que estava desaprofitant i que els tenia al meu abast, no? Perquè són de la terreta. Aleshores, a partir d'ahí, perquè jo abans era molt, molt, molt, molt, molt purista, no? També perquè el que m'havien transmès els japonesos, que jo sempre he treballat amb ells. Però em vaig donar compte de que, al contrari, buscar el producte, buscar el territori, buscar el que tens al teu abast més a prop, era seguir el principi de la cuina japonesa, que és cuina con lo que tens al teu voltant. Aleshores, era molt, molt, molt important, per exemple, tots els peixos que usem en Onami són de la bahia, que n'hi ha, no?, a Cal.
0: Clar, per exemple, quins serien, no?, eixos, el producte que hi ha al voltant. Parlem de, per exemple, la gamba blanca de Calp, no?, que apareix com un dels productes emblemàtics al menú. De quins altres parlaríem?
2: Pues, per exemple, tenim la gamba roja de Dénia, òbviament, no?, que també és un producte d'alt valor gastronòmic. Tenim, no sé, el sorell, que encara està en temporada, la clòxina i molts altres.
0: I hi ha algun producte mediterrani que t'hagi sorprès especialment per la seva capacitat d'encaixar en aquestes tècniques japoneses?
2: Pues mira, jo tinc un plat que m'agrada molt, ja no tant per el seu sabor, sinó per aquesta concepció, no?, que és una carxofa. Una carxofa que la confitem en oli d'oliva i després la terminem al foc en una salsa a partir del miso. El miso és una pasta de la soia fermentada. I és un plat molt simple en la seva concepció, però que, clar, la carxofa és una verdura que no existeix a la cuina japonesa. I ens vam donar compte de que la combinació dels tres sabors ens donaven això que jo estic buscant ara, no?, que tu el tastaves, te'l meties a la boca i no sabies dir molt bé si era un plat de cuina mediterrània o un plat de cuina japonesa. I això és el que volem fer amb tot el que anem a servir a Onami.
1: Bueno, i aprofitant que avui és aquest dia del medi ambient, 5 de juny, avui en dia és impossible, no?, parlar de gastronomia sense parlar de sostenibilitat. Ja són dos termes que van totalment de la mà, no? Com s'integra aquesta filosofia en el dia a dia de Onami?
2: Home, pues, afortunadament, no?, que és veritat que cada vegada més n'hi va de la mà i quasi que és impossible, no?, parlar d'una cosa sense l'altra. I bé, nosaltres pues, provem, per exemple, que jo penso que és més important, no?, d'apoyar als productors locals, per supost utilitzar el producte de territori. Quan fas una cuina forània és molt difícil, no?, complir-ho al 100%, perquè òbviament hi ha coses que tenen que venir del Japó, perquè així no n'hi ha. Però cada vegada més, per exemple, a la zona del Delta de l'Ebre, n'hi ha gent que està fent sake, que està cultivant arròs japonès. Aleshores és important, no?, també apoyar aquestes iniciatives per a que vagin guanant en força i en qualitat, per a que l'objectiu final, no?, sigui que tu puguis realitzar la teva cuina utilitzant el 100% del producte d'ací, que jo penso que és el que nosaltres podem aportar a aquest discurs del medi ambient.
0: Totalment. I fins quin punt la estacionalitat marcarà l'evolució dels menús? Perquè sí que sabem que serà, pues, són uns menús de temporada que anireu canviant cada, no sé si molt poc o molt, en base al que hi ha, no?, i el producte fresc que es pot tindre.
2: Sí, això també és molt important, perquè nosaltres el que fem a Onami no és exactament un omakase, que és un altre concepte. En un menú omakase tu no saps el que vas a menjar, sí, no? Pots deixar-ho a elecció del xef i pot ser més curt, més llarg. El que nosaltres practiquem a Onami és el que es diu sushi kaiseki, que és la cuina kaiseki, és l'alta cuina tradicional japonesa, que ve de la cerimònia del té, que originalment es servia amb sake i amb té. I amb el que el més important era mostrar l'estacionalitat. Llavors, és el que nosaltres pretendem per a Onami. Ara, cada quan canviaran el menú, això ens ho dirà la terreta. També jo soc de València, que està aquí, però clar, la zona de la Marina té les seves particularitats que estan per descobre, per mi. Aleshores, a mesura que vagin passant les estacions de l'any, doncs ens anirem donant compte, quan coneixem nous proveïdors, llauradors o el que siga, doncs de que n'hi haurà productes que anirem a incorporar. També és un viatge de descobriment, no? Perquè van a succeir coses que encara no sabem com van a fer. Però sí que és molt important transmetre l'estacionalitat.
0: Una absoluta experiència,
1: Pues sí, no sé si creus que Calp està vivint un moment especialment interessant com a destí gastronòmic, més enllà de tot el que sabem, no?, de la platja, del turisme com a tal, però com està evolucionant aquest destí gastronòmic?
2: Absolutament, mira, Calp, jo tinc la sort també de que a la companyia R Hotels treballo colze a colze amb dos grans chefs que tenen una estrella Michelin cadascú, que és el chef Rafa Soler, del restaurant Odris, i José Manuel Miguel, del restaurant Bit, els dos a Calp. I a més d'issos, n'hi ha altres restaurants, però el menut que es calpe és la localitat, penso que de tota Espanya, que té més estrelles Michelin per càpita. Sí. O sigui, que pots imaginar-te, no? Sí, és un destí gastronòmic en si mateix.
0: Sí que volia comentar breument també, Diego, que tot això acompanya bé a un maridatge molt especial. De fet, sabem que heu posat l'accent en les DEOs de la Comunitat Valenciana, en eixe producte, eixe vi de producció inclús limitada, no?
2: Sí, clar, també com nosaltres estem limitats a 8 comensals, la pròpia identitat del restaurant es va a permetre tindre coses que siguen molt exclusives, molt reduïdes, molt de temporada, perquè la temporalitat, l'estacionalitat també es dona en la part líquida, i volem que anar en consonància, no?, en la filosofia del restaurant.
0: Clar. I ja per últim, Diego, què te segueix a tu personalment, professionalment, emocionant cada vegada que et fiques davant d'una barra, d'un foguer, no?
2: Aprendre és el que més m'agrada. És la meva passió. En seguida, que quan hi ha la xispa d'alguna cosa que et desconec, en seguida em fico a investigar i puc tirar-me hores i nits i inclús somnie, no?, en aquesta cosa nova que desconec.
0: Quina meravella, doncs. Enhorabona a tu, a tot l'equip de Onami, esta ona, no?, que pues, ens porta a Japó i ens uneix al Mediterrani, com dèiem, en esta capital gastronòmica com és Calp, en el AR Diamant Beach de Calp. Diego, enhorabona i seguirem parlant i molt de gastronomia. Gràcies.
2: Eso espero. Gracias a vosotros.
3: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
4: Este fin de semana, toros en Apunt. Sábado desde la Plaza de las Ventas, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román con toros de la ganadería Victorino Martín. Y domingo, corrida en solitario de Borja Jiménez. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
0: En este marc de la Setmana del Medi Ambient també parlem avui d'un dels grans indicadors de la salut de l'Albufera, el petxinot. Aquest mol·lusc d'aigua dolça, històricament molt present al llac i a la seva xarxa de sèquies, exerceix una funció fonamental en la filtració i la millora de la qualitat de l'aigua. No obstant això, les seues poblacions han disminuït de manera preocupant durant les últimes dècades.
1: Sí, per això, per a revertir aquesta situació, ha nascut l'Aliança del Petxinot, una iniciativa impulsada per la Fundació Oceanogràfic, la Fundació Aigües de València i la Generalitat Valenciana, que aposta per aquesta investigació, aquesta conservació i la implicació social per a recuperar aquesta espècie i reforçar també la salut ambiental de l'Albufera. Així que avui volem conèixer en què consisteix aquest projecte i per què la recuperació del petxinot és tan important. En aquest cas ho fem amb Blanca Pérez, que és biòloga de la Fundació Oceanogràfic. Blanca, què tal? Bona vesprada.
0: Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bienvenida.
5: Hola.
1: Bueno, Blanca, en primer lugar, no sé por qué se ha decidido impulsar exactamente esta alianza del petxinot y qué necesidad, ¿no?, pretende cubrir este proyecto.
5: Bueno, nosotros llevamos trabajando mano con los técnicos de Consellería en el Centro de Protección de Especies Acuícolas del Palma unos años en relación a los petxinots. Y es que estas náyades que habitan de forma natural aquí en los cursos de agua de la Comunidad Valenciana, están desapareciendo.
0: Cuando hablamos de la recuperación del Pechinot, Blanca, en realidad también estamos hablando un poco de la recuperación de la albufera. ¿Qué relación hay entre, bueno, pues una cosa y la otra?
5: Bueno, pues al final los pechinots, que son moluscos bivalvos, son animales filtradores, y una de estas náyades adultas, ¿no? Imaginemos una almeja de unos 20 centímetros de tamaño, es capaz de filtrar unos 50 litros de agua al día. O sea, imaginémonos unas poblaciones de miles de individuos filtrando el agua, no solo de la albufera, sino de alrededor todo el tiempo, ¿no? Ayudan a mejorar esa calidad de agua.
1: Bueno, el pechinote se considera como tú cuentas, como tú explicas además, Blanca, ese gran depurador natural, pero no sé hasta qué punto esa presencia puede contribuir a mejorar, sobre todo a largo plazo, en los próximos años, esa calidad de agua del parque.
5: Bueno, es que la misión filtradora no es la única, digamos, que nos da este animal, y es que ayuda a filtrar y a mejorar la calidad de agua, pero además con la alimentación que tiene y como excreta, redistribuye nutrientes a lo largo del sedimento y del agua, lo que favorece el crecimiento de microorganismos. Es hábitat para otras especies y tiene una relación muy muy estrecha con sus peces hospedadores. O sea, al final no es solo la protección de este animal, sino que con esta protección individual, digamos, ayudamos a mejorar la biodiversidad en general, tanto de la albufera como de los cursos donde estos habitan.
0: Claro. ¿Y cuáles diríamos que son los principales factores que han provocado la reducción de estas poblaciones durante los últimos años, décadas?
5: Pues a ver, es que son las náyades son de los invertebrados más amenazados del mundo, y es que les afectan muchas cosas, ¿no? El ser animales filtradores no pone fácil su supervivencia. Como ellos filtran el agua que llega a su alrededor, filtran también todos los productos nocivos que en ella están. Por ejemplo, los metales pesados, por ejemplo. Son animales muy longevos y que llegan a acumular niveles, por ejemplo, de metales pesados muy elevados, o tóxicos que se echan al agua para mejorar el crecimiento de los cultivos, por ejemplo. Las especies exóticas invasoras también le afectan. Ahora mismo tenemos un problema con el cangrejo azul, y es que este cangrejo está entrando en las zonas donde las náyades habitan y se les está comiendo. Son cangrejos muy fuertes y se rompen las barbas y se los comen. Ay. O, por ejemplo, los niveles del río también les afectan si se quedan sin agua, o los dragados de las acequias, o el aumento de la temperatura debido al cambio climático. Al final son muchos factores los que hacen que las poblaciones estén en declive.
1: Bueno, desde 2021 más o menos se está trabajando en esa reproducción en condiciones controladas del pechinot. No sé qué avances pues se han conseguido, ¿no? Y cuáles serían los próximos pasos.
5: Bueno, este es un proyecto muy joven, como tú has dicho, desde 2021, con una especie, bueno, varias especies complejas, ¿no? Pero es cierto que estamos aprendiendo un montón de las náyades, de su comportamiento y de las necesidades que ellas tienen, ¿no? Actualmente, lo que hacemos, digamos que como objetivo principal, es la reproducción de estas náyades y el engorde de estos juveniles, de los bebés, y la liberación de juveniles en el medio natural como refuerzo poblacional, además de trabajar también con el barbo hospedador, que es clave para poder reproducir esta especie. O sea, si el barbo no está en el medio natural, no vamos a poder tener larvas de estas almejas. Entonces también trabajamos con ellos para poder hacer refuerzos poblacionales de los peces hospedadores.
0: ¿Y cómo es de importante, Blanca, la unión, la iniciativa que imagino que une a las instituciones, al personal, a los científicos, administraciones, entidades del territorio? ¿Qué importancia, no, tiene la colaboración para garantizar el éxito del proyecto?
5: Bueno, es súper importante porque, o sea, hay que trabajar en equipo. Todos vamos hacia un mismo, hacia una misma dirección, y no sirve de nada que trabajemos cuatro en solitario, cuatro personas, pudiendo trabajar todos haciendo una red mucho más fuerte, ¿no? Entonces, gracias al apoyo del resto de las instituciones, de la Fundación Aguas de Valencia, que nos está dando este impulso este año para que podamos hacer muchas más actuaciones, tanto en las instalaciones de Fundación Oceanográfica como en Medio Natural, a los compañeros de Consellería, que son ellos los que gestionan estas poblaciones y que sin ellos sería imposible poder hacer esos censos y tener esa facilidad para poder recolectar las almejas, digamos, preparadas para desovar. Uh-huh. Entonces, bueno, es un trabajo, sí, en equipo.
1: Sí, totalmente. Bueno, y otra de las líneas de trabajo es esta que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, es acercar, ¿no?, esta realidad del pechinot y de su relación con la albufera a los demás, a la ciudadanía. No sé cómo se quiere implicar, por ejemplo, cómo se quieren implicar a los municipios de la albufera y sobre todo, qué podrá descubrir el público a través de ese laboratorio visitable del Oceanographic.
5: Bueno, pues al final es intentar dar a conocer, ¿no?, especies que no son tan carismáticas como lo son las náyades. Es muy fácil tener empatía con una tortuga, por ejemplo, porque son maravillosas y las ves y tienen ojos, ¿no?, y te miran, a tener esa empatía con un molusco que no hace nada. Entonces intentamos primero dar a conocer, que es importante, porque hay mucha población la gran parte de la población de la Comunidad Valenciana es desconocedora de que estas náyades viven entre nosotros, ¿no?, de la importancia que tienen. Entonces, con ese laboratorio lo que se intenta es poder mostrar un poquito del trabajo que se realiza y sobre todo eso, dar a conocer. No podemos proteger lo que no se conoce, ¿no? Pues
0: justo. Y si dentro de unos años, Blanca, ya por último, el proyecto consigue todos esos objetivos, ¿cómo os gustaría que estuviera la albufera, no? ¿Qué papel esperáis que vuelva a jugar el pechinot dentro de todo este ecosistema, por hacer un poco una conclusión final?
5: Bueno, la idea es poder primero conservar las poblaciones que ya existentes, ¿no?, en el medio natural. Y evidentemente, pues el poder aumentarlas, ¿no? El facilitar que tengan también buena calidad, que puedan reproducirse de manera natural en el medio, en el medio natural, y eso nos ayudará a tener un agua de muchísima más calidad. No quiere decir que sea la solución a todo, pero cada granito de arena cuenta.
0: Desde luego. Bueno, pues nos ha encantado un poco descubrir o redescubrir de tu mano, Blanca Pérez, bióloga de la Fundación Oceanographic, cómo está yendo este proyecto y veremos cómo va avanzando. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias y hasta pronto. Perquè, Andrea, avui ja tanquem la setmana amb això, parlant del medi ambient, parlant de la nostra, bueno, pues ecosistema, no? Uh-huh. I d'iniciatives com esta. Així que tanquem setmaneta, companya.
1: Sí, un poc més conscienciades amb això tan important com és el medi ambient.
0: Ai, que sí. Gràcies, companya. Adeu. I fins la pròxima setmana. Gràcies també a vostès per haver estat ahí. Ja saben, acabem el programa, que són les 3 de la vesprada. Continuen ara amb més informació així a Onda Cero. Que tinguem molt bon cap de setmana. Adeu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada de divendres de molt de moviment a la Conselleria d'Educació. La Generalitat ha presentat als sindicats el que han denominat Acord Global, una proposta d'acord amb inversions per valor de 3.300 milions d'euros, però aquest acord sembla encara lluny. El professorat no ho veu clar, critica que se'ls hagi lliurat aquest document a la mateixa reunió sense poder estudiar-lo prèviament. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Una altra reivindicació que es manté és la del dret a una vivenda digna. Demà dissabte a aquestes mateixes hores tindrem manifestacions per exigir la fi de l'especulació amb l'habitatge. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Sento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
1: De seguida actualitzem l'última hora de la vaga educativa, però abans estem pendents dels equips d'emergència que estan buscant des d'ahir un menor d'edat desaparegut a la mar a la platja de la Torre d'Almassora, a la Plana Alta. Va desaparèixer a la mar mentre es banyava junt amb dos homes. De moment no hi ha notícies d'ell. Castelló de la Plana, Lorena Pardo.
3: L'operatiu s'ha reactivat a les 9 del matí després de que les labors de rastreig foren suspeses a nit per la falta de visibilitat. En les tasques de recerca han participat 3 embarcacions i un helicòpter de salvament marítim. Els efectius han revisat a peu els espigons. La busca continua oberta a l'espera de nous resultats.
1: Pendents quedem, per tant, d'això i pendents, com no, de la mesa de negociació que està tenint lloc ara mateix i des de les 2:30 a la Conselleria d'Educació, a la qual sí han acudit tots els sindicats i que deixa alguna novetat dins de l'estancament que es manté. La primera d'aixes novetats és que la mesa està sent retransmesa en directe a través de YouTube. La segona és que Conselleria els ha presentat un document de 18 pàgines titulat Acord Global per a la Millora i Transformació de l'Educació Pública de la Comunitat Valenciana, que inclou compromisos per valor de 3.300 milions d'euros per als pròxims 4 anys, baixar a 22 alumnes per aula en primària o un pla específic per a la climatització dels centres educatius. Es manté, però, la proposta de pujada salarial en eixos 200 euros que ja van signar CESIF i ANPE. El bloc sindical majoritari sembla mantindre's encara allunyat de qualsevol acord. Critiquen que eixe document se'ls ha lliurat en començar la mesa d'avui, és a dir, sense temps per a estudiar-lo prèviament, i mostren també els seus dubtes amb eixa retransmissió en directe de la negociació. Lluís Navarro de l'STPD, Txelo Valls de Comissions Obreres.
4: Entenem, com hem comentat dins, que això trenca el principi de bona fe negocial que està recollit en el TREBE, perquè nosaltres hauríem d'haver tingut i disposat de la documentació amb temps suficient per a poder-lo valorar-lo i vindre així amb el document estudiat.
5: És com un gran hermano que ve. Com no tenim res que amagar, ens dona igual, però és una manera de fer pues, una espècie de reality show del que pot ser una negociació que no havíem viscut fins ara.
1: La plataforma Docents en Lluita ha tornat a publicar un nou informe tècnic, és el segon esta setmana, per a insistir en que Conselleria sí disposa dels recursos econòmics necessaris com per a satisfer les demandes del professorat. Per això reclamen a Educació que justifique amb dades la presumpta falta de marge pressupostari. Sentim una de les portaveus de la plataforma Docents en Lluita.
6: Els diners existeixen, només cal voler gestionar-los. Conselleria s'agafa els 450 milions d'increment anual com si fos l'únic que hi ha, però amaga conscientment una veritat pressupostària. En resum, les mesures de rescat que demana el professorat costen 550 milions d'euros. Els recursos totals mobilitzables superen els 800 milions. Sí que hi ha superàvit potencial.
1: Associacions de directors d'infantil i primària, secundària i educació especial, juntament amb la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes Gonzalo Anaya, han enviat avui una carta al president de la Generalitat valorant que això no es tracta ja, diuen, únicament de tancar un conflicte laboral, sinó de recuperar la serenitat als centres, donar seguretat a les famílies, garantir el bon funcionament de la fi de curs i preparar també el pròxim amb les condicions adequades. Es manté, per cert, la campanya del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València. Es manté tot i la pluja que ha caigut avui a la ciutat. Els acampants estan pendents de valorar si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avance la mesa de negociació d'avui. L'entitat Amics del Corpus afirma que la festivitat no podrà celebrar-se amb ells ahir, a pesar d'haver-se mogut l'acampada a un cantó de la plaça. L'Associació de Músics i Balladors del Corpus sí ho veu factible.
7: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com. El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
1: 7:26, l'advocat de Carlos Mazón ha demanat ja tindre accés a tots els documents, gravacions i declaracions inclosos a la investigació judicial de la Dana. És una de les potestats que té ara l'expresident de la Generalitat després que l'Audiència de València hagi permès la seva personació a la causa, tot i rebutjar-ho inicialment la jutgessa. La jutgessa, en este cas, que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant, ha pres avui declaració a 8 propietaris de pisos. La majoria d'ells ha respost únicament a les preguntes dels seus advocats i ho han fet per assegurar que la seva compra va ser legal. No obstant això, els advocats acusadors presents a les declaracions afirmen haver detectat algunes incongruències. És el cas del lletrat Eduardo García Ontiveros, a qui li ha cridat l'atenció la familiaritat amb la qual alguns dels investigats parlaven del responsable del residencial.
8: Cada vez que hablaba del promotor del Snaus, hablaba demasiado coloquialmente de él, le llamaba Paco. Hablar tan coloquialmente del promotor de las viviendas del Snaus, una persona que dice que, pues, que tuvo el menor contacto posible con esta persona, ese nivel coloquial, a nosotros por lo menos ha llamado la atención.
1: Demà dissabte ja convocades a València, Alacant i Castelló de la Plana manifestacions amb el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. Núria Moreno.
9: Des del Consell Valencià de la Joventut denuncien que l'accés a la vivenda s'ha convertit en un bé d'especulació. Alexandra Boluda és la vicepresidenta.
10: Hi ha un gran nombre d'adquisicions que s'han fet en persones o empreses que tenen un gran poder adquisitiu, que el Mediterrani es veu com una zona d'inversió immobiliària, sobretot per a compres de persones estrangers que són no residents al nostre territori. Això ha suposat un 30% de compres en els últims 10 anys. Això que significa que, junt a un fort increment del turisme i el mateix temps de la població, fa que la situació de l'habitatge siga molt més tensionada.
9: És, diu, una de les causes que està impedint l'emancipació juvenil.
10: Els salaris inferiors a la mitjana estatal, les condicions de la vida de la joventut es continuen precaritzant cada vegada més. L'edat mitjana d'emancipació es situa en un 30,2 anys, 4 anys més tard que la Unió Europea. Una persona jove ha de destinar quasi el 100% del seu sou si vol emancipar-se en solitari o quasi la meitat dels joves que lloguen el pis compartit dediquen més del 40% dels seus ingressos a l'habitatge.
9: Els convocants de la manifestació parlen d'emergència social i exigeixen mesures urgents com ara la declaració de zones tensionades, la mobilització del parc públic de vivenda i fer que siga comparable amb la mitjana europea.
1: El cap de setmana estarà protagonitzat també per la visita d'estat del Papa Lleó a Madrid, a Barcelona i a Canàries. Allí, als actes oficials trobarem també molts valencians i valencianes. L'arquebisbat de València, per exemple, parla de vora 2.000 i més de 10 autobusos. Patrick Salvador és o serà un d'ixos 2.000 valencians. És de Sagunt. Patrick, bona vesprada.
11: Bona vesprada, què tal?
1: A quins actes tens o teniu previst assistir, Patrick?
11: La delegación de valencianos estaremos prácticamente todo el fin de semana. Desde mañana, bien pronto por la mañana, a las 8 de la mañana hemos quedado los más de 1.000 valencianos que saldremos hacia Madrid. ¿Para qué? Pues para vivir los actos del sábado y del domingo. El sábado, la vigilia con el Papa en la Plaza de Lima, una vigilia más encarada hacia la juventud. Casi 1 millón de jóvenes llenando la avenida, pues es una mini JMJ, uno de estos encuentros que hace el Papa a nivel mundial, pues lo tenemos en casa, lo tenemos en la capital de España y había que estar. Y luego, el domingo también está la misa, una misa ya más enfocada a todo el mundo. Se esperan casi 1,5 millones de personas, el doble casi que la ciudad de Valencia tiene de habitantes. Por lo tanto, será masiva la asistencia y no podíamos faltar desde Valencia.
1: Amb quin dispositiu aneu a fer-ho, Patrick? Vos heu organitzat vosaltres, heu contractat busos, formeu part d'aquestes expedicions de l'arquebisbat?
11: Pues sí, es el propio arzobispado de Valencia que a través de la pastoral juvenil es quienes movilizan a todos los jóvenes de las parroquias. En concreto salimos unos 20 autobuses hacia Madrid, que serán hasta autobuses de dos pisos para ir en convoy todos hacia Madrid.
1: I una vegada allí, Patrick, què espereu trobar allí? Sobretot, quin ambient i què espereu d'esta visita d'estat del Papa Lleó? Em comentaves que vigília, que missa, però més enllà d'això, quin ambient espereu allí?
11: No son solo los actos en sí, sino es el ambiente, la alegría que se contagia de esperanza, de juventud, el contagio de ganas de vivir, todo esto respondiendo a la llamada del Papa. Y es que los destinos que ha elegido no son casualidad. Nos dice, y es el lema de esta visita, alzad la mirada en Madrid a la comunidad. Y en Barcelona nos llama a alzar la mirada hacia la belleza. Inaugurará la torre principal de la Sagrada Familia, con aniversario de la muerte de Gaudí. Y por último, en Canarias, alzad la mirada hacia los últimos, hacia los marginados, hacia la gente de la que nadie se acuerda. Y es que Canarias es la puerta de entrada de la gente que nadie se acuerda, de los inmigrantes, hacia Europa.
1: No sé si ho recordaran els oients, Patrick, però ja vam parlar amb tu perquè vas ser un dels valencians presents al conclave al qual Lleó va ser triat papa. Tu estigueres allí a Roma. Uh-huh. Quin balanç fas des del teu punt de vista d'este primer any de Lleó al Vaticà?
11: La figura del Papa representa una iglesia viva y una iglesia joven también. Son cada vez más los jóvenes que estamos escuchando los mensajes del Santo Padre. Por tanto, mi valoración de este primer año de pontificado es muy positiva. A veces tratamos de decir, ¿quién te gustaba más, Francisco o León? Vamos a ver, cada uno es distinto, cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas, pero sin perder el norte. Y el Papa León lo que ha querido es transmitir una iglesia cercana, acercada a los pobres, los marginados. Y es que no tenemos que olvidar que el Papa León ha estado muchos años, casi 40 años, en Perú, en una de estas diócesis marginadas. Y es un poco lo que ha venido transmitiendo durante estos meses, el estar todos unidos y en esa unidad contar siempre con el último. Y es lo que veremos un poco en Canarias también.
1: Hem parlat amb Patrick Salvador, és un dels valencians que estarà present als actes oficials de la visita d'estat al Papa este cap de setmana, és de Sagunt, concretament. Gràcies, Patrick, per estar a Onda Cero.
11: Moltes gràcies.
1: Anem ara amb algun apunt de la crònica de successos abans dels esports. Un turista britànic ha ingressat a la presó de manera provisional després de tractar d'ofegar diverses persones a la platja de Ponent de Benidorm. Primer va intentar-ho amb una xica, ofegant-la a l'aigua. La parella va arribar a temps per a parar-lo i després va intentar-ho amb un xiquet a l'arena, clavant-li el cap dins l'arena. El cap del servei de socorrisme el va reduir fins que arriba la Policia Nacional. Està ara a l'espera de les proves que determinen si havia consumit drogues o si patix un trastorn de la salut mental. I, per cert, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer recorda la importància de banyar-se únicament a les zones de bany autoritzades de rius i d'embassaments. No només està prohibit en zones no autoritzades, sinó que pot representar un perill molt important, recorda la Confederació, ara que s'inicia la temporada de bany també a rius i a embassaments. Tenim una vesprada més en directe el València Bàsquet en marxa. Eduardo Esteve, què tal?
12: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Sí, tenim bàsquet en directe perquè des de les 7 de la vesprada està jugant València Bàsquet el segon partit dels quarts de final de la Lliga ACB davant Bilbao. Estem a falta només de 6 minuts i l'avantatge és de 8 punts per a València Bàsquet. Així que ha començat bé el partit per als de Pedro Martínez. Pel que fa al València, la notícia és el debut de Javi Guerra amb la selecció espanyola. Víctor Lluc, bona vesprada.
13: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs amb el debut de Javi Guerra, la selecció espanyola que van conèixer i que van veure en la jornada d'ahir, la selecció ja a partir rumba als Estats Units i Javi Guerra està de vacances, de manera que tots els jugadors del València estan ja de descans, a excepció d'Erai Chomer, que està amb la selecció de Suïssa, que sí que jugarà el Mundial, però recordem que acaba contracte a final d'este mes i de moment el València encara no li ha presentat aquesta oferta de renovació. La primera setmana de juliol serà quan l'equip torni al treball a la ciutat esportiva de Paterna. Terra. I pendents també avui de València Bàsquet, que està jugant des de les 7 de la vesprada el segon partit dels quarts de final de la Lliga ACB davant el Bilbao Bàsquet. Si aconseguís la victòria, passarà ja a les semifinals.
12: I de moment l'avantatge és de 9 punts per a València Bàsquet. Gràcies, Víctor. I este cap de setmana tenim a Castelló jugant el playoff d'ascens. Víctor Fran, bona vesprada.
14: Què tal? Bona vesprada. I els albinegres volen aprofitar la localia, demana l'estadi municipal de Castalia davant d'una Almeria que, tot i que partís com a favorit per allò de ser tercer en la taula classificatòria, ja sap el que és perdre davant de l'equip de la capital de la plana aquesta temporada. El tècnic Pablo Hernández ha confirmat avui les baixes ja conegudes dels mundialistes Mavi Lizipenga i també del lateral Francesc Mellot, qui es perdrà el partit de demà i es dubte de cara al del dimarts.
12: Gràcies, Víctor. El propietari de l'Elx ja està així. Felipe Canales, bona vesprada.
15: Buenas tardes. El propietario del Elche, Cristian Bragarnik, ya se encuentra en la ciudad ilicitana tras su periplo en Argentina. Se pone en primera persona en el Martínez Valero en las oficinas con la elección del nuevo entrenador. Se espera que la próxima semana haya fumata blanca con el nuevo inquilino del banquillo del Martínez Valero. La planificación deportiva no para, ya se han ejecutado las opciones de compra por Bubas Sangaré y Gonzalo Villar, y el próximo será Víctor Chust.
12: Gràcies, Felipe. Ja a Alacant, avui parlem d'handbol. David Esteve, bona vesprada.
16: Bona vesprada. L'actualitat deportiva en Alicante gira en torno al centro de tenificación, donde se está disputando la fase final de la Copa del Rey de balonmano. De hecho, en un ratito, a las 9 menos cuarto, arranca ese partido entre el Orneo Alicante y Huesca. En esos cuartos de final busca el equipo de Ruiz Sánchez colarse en las semifinales, que se disputarán mañana. Eso sí, está a dos partidos el conjunto alicantino de colarse en Europa la próxima temporada.
12: Gràcies, David. Deixem el València Bàsquet guanyant 11 punts a Bilbao. Bilbao Bàsquet 31-42, València Bàsquet.
1: Molta sort per al València Bàsquet. Gràcies, Edu.
12: Adeu.
1: Hem tingut avui un canvi radical a l'horatge, amb temperatures clarament a la baixa i pluja a moltes comarques. Les dades d'EMET indiquen que Alcoi, per exemple, ha perdut 14 graus, 14 d'ahir a avui. La previsió mostra un cap de setmana sense pluja, amb sol i amb temperatures sense grans canvis. Així està la Comunitat Valenciana a 5 de juny de 2026. Continua la brújula, així, a Onda Cero. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
19: Tú eliges.
18: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
19: Todo
18: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
19: Y no te pierdas nada.
20: Comienza la nueva temporada en RB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RB Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
21: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
22: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa Desmens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa Desmens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.